0: A Onda Cero Cataluña, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs ara sí que ja la temporada ja l'estem començant se'ns està escapant de les mans i sembla mentida, però és així, les temporades van passant, però ja tenim ganes i em consta que ja estan preparant coses per la temporada que ve, entre ells l'Òscar González, quan parlem de sèries o quan parlem d'història. Benvingut una nit més.
1: Molt bona nit.
0: I a més, com que és darrera, encara que no sigui la darrera, ja és la darrera setmana de mes, no, però si és la darrera setmana de temporada, i per tant a la secció d'història tenim el plaer d'escoltar l'Imma Moixella. Imma, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: Doncs això vol dir que és el darrer historiador o historiadora de la temporada en aquest spin-off, en el que ja us dic que a mi m'encanta, perquè no només coneixem vida, sinó també i obra, no? I vida i obra són dues coses que sempre són molt interessants. Ja no entren els debats aquells mítics, no?, de si se puede separar la vida de l'artista, no?, com passa amb allò amb les vides de segons qui, perquè seria un tema que no ens posaríem mai d'acord. El que sí que queda clar és que amb gent que s'ho ha preparat molt, no?, que ha hagut d'estudiar molt, que ha hagut d'investigar molt, doncs val la pena, sí, conèixer certs aspectes, no?, on va estudiar, on va aprendre, i després ja deixem una altra banda si eren single mornings o no ho eren, que a vegades també...
1: Bueno, com el darrer que vam fer, que era un senyor això... Bueno, si no era nazi, poco le faltava.
0: Doncs això, que sempre doncs, busquem...
2: Era nazi.
0: Exactament. Era nazi morning, en aquest cas. Doncs...

0: Nothing Morning. Doncs escolta, ganes de veure qui heu triat per aquesta darrera secció de la temporada.
1: Doncs avui no tenim un Singer Morning.
2: No, era un senyor molt seriós.
1: Molt seriós, de fet tenia cara seriosa.
2: Sí.
1: Una cara molt seriosa. Un senyor que, malgrat el cognom, no era espanyol. Els seus pares sí que ho havien estat.
2: Sí, ell va néixer a França, a prop de Bordeaux, no? Però al sud de França, però els seus pares eren de Bocairent, de València. País Valencià.
1: Sí, estem parlant de Josep Pérez, el gran hispanista francès. Podríem parlar dels hispanistes que hem tingut a la secció, que hem tingut uns quants, John Elliot, per exemple. L'hispanisme dins de la disciplina historiogràfica, doncs, també va una mica per nacions. Hi ha hispanistes francesos, alemanys, anglesos, italians...
2: I tots tenen una mica un enfocament... Va per nacions, també, sí. L'enfocament cap a
1: la cosa d'hispanisme. Diguéssim, amb la manera de ser del país.
2: Sí, hi ha uns que enfoquen més l'hispanisme per vies literàries, hi ha els altres més polítics...
1: Altres més ideològics, sí. Altres més també, diguéssim, doncs... La manera també de narrar, altres són més narratius, sí. Altres són més acadèmics... En aquest sentit, bueno, és com, suposo que com en botica, pues, hay de todo.
0: Sí.
1: En el cas dels historiadors, pues, hay de todo.
2: Sí, els francesos normalment tenen aquest enfocament més historiogràfic, polític, potser.
1: Sí, tenen una llarga tradició. També és veritat que la historiografia francesa sempre ha sigut, com el propi país, molt suya. Molt suyos. Els historiadors francesos, en general, ja no parlem d'hispanistes, en general, historiadors francesos...
2: Bueno, tenen les seves escoles...
1: Sí, són molt suyos, així com... que, a més, són molt suyos i quan treballen sempre solen citar sempre preferentment historiadors francesos.
2: Sí, això però això no només ho fan els francesos. Sí, però els anglesos sempre
1: sí, citen anglesos.
2: El problema
1: dels anglesos és que...
2: No llegeixen en altra cosa que no sigui anglès.
1: El problema dels anglesos, òbviament, amb moltes excepcions, és que els anglesos només llegeixen en anglès.
0: Clar.
1: Òbviament estem generalitzant, eh?
0: Sí, t'entenc, sí.
1: Però la tradició és aquesta, o llegeixen en anglès o traduccions angleses. En canvi, ja creuant el Canal de la Mànega, els francesos recomanen sempre autors que són francesos, però sí que llegeixen altres idiomes. Els alemanys, òbviament, els alemanys són molt, com el propi país, són molt quadriculats, en aquest sentit.
2: Sí, però bueno, però que són bastant amplis de mires.
1: Sí, amplis, diguéssim, de bastament.
2: De lectures, sí.
1: Sí, però són molt metòdics. Ves que la paraula quadriculat seria l'exageració del mètode.
0: De la metodologia.
1: Metòdics.
0: Sí.
1: I els italians, doncs, també com els francesos, tenen aquesta vessant doncs, en què la política i la història també han anat molt relacionada. Quants historiadors francesos han estat comunistes i són comunistes, quants italians també. També n'hi ha hagut de conservadors, que consti. Però diguéssim que a França, a Itàlia, a Espanya, a Anglaterra, d'una altra mena...
2: A Anglaterra, durant un cert període de temps, també.
1: Sí, però un comunisme d'una altra mena, diguéssim. Però sí que a França...
2: Teníem revistes històriques comunistes, com la New Left Review, per exemple, que era...
1: I Pastant Present.
2: En
1: aquest sentit. Però, per exemple, anglesos i francesos, diguéssim que, a diferència dels anglesos, que diguéssim que la seva filia, diguéssim, comunista, no és tan de partit, en canvi, francesos i italians són molt de partit. Això s'ha costat també moltes vegades doncs, tenir que superar segons...
2: Quines decepcions,
1: quins tràngols, i els ha costat molt. I a Espanya tenim de tot en aquest sentit, així que no són massa diferents. I justament aquesta idea de que Espanya no és massa diferent de la resta del món és una, diguéssim, de les tòniques que defensava molt en Josep Pérez.
2: Sí. Ell es va dedicar tota la vida... Bueno, ell, de fet, hem de dir que va ser professor d'història, evidentment, a la Universitat de Bordeus durant gairebé tota la seva vida. Només ho va deixar quan va agafar la direcció de la Casa de Velázquez.
1: Sí, que va estar 7 anys. Bueno, ha sigut honoris causa a diverses
2: universitats.
1: I diguéssim que també la fita més gran també a nivell de premi és el Príncipe d'Astúries.
2: La princesa d'Astúries.
1: No, encara era príncipe.
2: Era príncipe quan
1: sí, però era 2014. Encara no havien fet el canvi de príncep a princesa.
2: I bueno, hauríem de començar per al principi. Ell té com dos grans historiadors que són els seus mestres. Tothom voldria tenir mestres com aquests, que és Pierre Vilar i Bataillon. Marcel Bataillon, un dia l'hauríem de fer. El que també passa és que la seva obra és tan gruixuda.
1: Sí, és que llegir un llibre de Marcel Bataillon és que no baixa de les 700 pàgines.
0: Són peleons els del batallón, eh? Una mica...
1: Sí, és un batallón.
2: És un batallón peleón.
1: És un historiador que, si algun dia en parlem d'ell, és un historiador que ha quedat força oblidat, malauradament.

0: Malauradament, perquè la seva gran obra, Erasmo i Espanya, és una obra molt interessant. Realment.
1: Són d'aquests historiadors, més de la primera meitat que de la segona meitat del segle XX, que han deixat molta petjada, però que diguéssim que ja fa uns quants anys que no es parlen d'ells, perquè diguéssim que...
0: Sí, ha passat una mica de moda.
1: Ha passat una mica de moda en aquest sentit.
0: Però, bueno, però són dos grans mestres que va tenir Josep Pérez i, a més, ell també va ser com, diguéssim, influït per, evidentment, les corrents de l'Escola dels Annals, no? Que és les que estaven
1: no,
0: en voga quan...
1: Però mai va ser, diguéssim, sí.
0: No, ell no va formar part de l'Escola dels Annals, però sí que, d'alguna manera, el van influir perquè és el que es portava quan ell estudiava, diguéssim.
1: Exactament. Ell, des de principi, va començar sobre l'àmbit hispànic, sempre, tota la seva vida.
0: Sempre va treballar.
1: Va començar per la literatura, però diguéssim que quan era jove, i després va fer a poc el canvi cap a la història.
0: I, de fet, va fer la seva tesi de TA amb una obra que encara ara és una de les principals en el seu tema, que és un estudi sobre les comunitats de Castilla.
1: Sí, el títol exacte el tenim aquí.
0: La revuelta de los comuneros,
1: sí,
0: vaya.
1: La revuelta de las comunidades de Castilla, 1520-1521, és la seva tesi.
0: És la seva tesi d'estat. I realment encara continua sent un molt bon llibre sobre
1: sí,
0: el tema.
1: Sí, mira, justament, no t'apeu de micro, l'altre dia vas trobar a una llibreria de segona mà, saps que són... Bueno,
0: són tres volums, sí.
1: No, les tres grans obres clàssiques sobre les comunidades són Josep Pérez, José Antonio Maravall, i Juan Ignacio sí. Gutiérrez Nieto.
0: I els vas trobar els tres?
1: Vas trobar el del Gutiérrez Nieto, perquè els altres els tenia.
0: Ah, doncs pues el del Gutiérrez Nieto potser és almenys el que menys
1: casualitat troba. De casualitats, eh? O sigui, no
0: perquè el Maravall i el Pérez s'han anat reeditant més.
1: Sí, Maravall l'han reeditat fa 2-3 anys, sembla que a l'ocasió del centenari de Villalar. I Josep Pérez, que és un llibre que sí que és veritat que la darrera edició ja una mica antiga, del segle XXI, és un senyor Totxo,
0: una
1: tesi doctoral, que sobretot se centra en aquest llibre, diu, fa una revisió de les comunitats, la revolta de les comunitats.
0: I s'intenta carregar una mica els
1: sí.
0: mites.
1: El mite de la lluita contra el feudalisme, la lluita contra la monarquia simplement per uns nobles feudals. No, el que diu ells, sobretot ell se centra, i a més, si llegeix el llibre es nota molt, se centra en la burgesia de les ciutats. Mm. De fet, la meitat del llibre és una anàlisi de ciutat per ciutat.
0: Com era la burgesia.
1: Com era, diguéssim, quins eren els cercles comuneros a les principals ciutats castellanes, com eren les seves relacions.
0: Els gremis.
1: Els gremis, és a dir, i és un estudi, diguéssim, dels tres clàssics, aquest, el de José Antonio Maravall. José Antonio o Juan Antonio? Tinc dubtes.
0: Juan Antonio Maravall.
1: Juan Antonio Maravall i el pare del que va ser el ministre de Cultura del primer govern socialista i el José Ignacio Gutiérrez Nieto, que ell sí que parlava d'aquesta lluita antisenyorial, que és potser de les tres obres la que potser no ha evolucionat massa en aquest sentit. Doncs el llibre de Josep Pérez, doncs, el que va sortir la seva tesi del 70, va sortir en castellà el 77, 1977, al segle XXI, i és una obra imprescindible sobre els comuneros.
0: Sí, sí.
1: I a partir d'aquí, ell va continuar treballant a diversos aspectes que tenien que veure amb l'Espanya d'aquesta època. Té un llibre deliciós sobre els reis catòlics, Los Reyes Catòlicos, publicat per Nerea, que no és estrictament una biografia dels personatges, sinó que és una obra sobre el context de l'època. I és potser dels millors llibres que he llegit sobre el període dels reis catòlics.
0: I després té altres biografies, també té una biografia de Santa Teresa.
1: Sí, que també, diguéssim, fins a cert sentit, podríem dir que la rehabilita, la resitua, la reivindica, no només com una mística, sinó com una...
0: Com una senyora d'armes tomar.
1: D'armes tomar, perquè la Teresa era d'armes tomar.
0: Sí, sí.
1: I també, diguéssim, té una biografia, que és el seu darrer llibre, de Cisneros, molt bona, molt, molt bona, que va sortir a Taurus, que també, en lloc de parlar només de Cisneros, l'inquisidor, la persecució de los judíos y los moriscos, parla sobretot de l'home d'estat.
0: Sí, sobre el cardenal, sobre el...
1: Sí, és una... No només l'home d'estat, la creació de la Universitat
0: d'Alcalá
1: de Henares i el tema també de la Bíblia de
0: la
1: Bíblia de...
0: La Bíblia Complutense.
1: La Complutense, i en aquest sentit és un llibre molt, molt bo. També ha escrit sobre la petjada dels jueus a la península Ibèrica.
0: Ha escrit també altres biografies com la Fray Luis de León, de Lope de Vega, o sigui, coses així més...
1: Sobre Carles V també té una petita biografia. Té un llibre molt bo sobre fins i tot avui en dia, que ja és un tema

0: que s'ha fet una mica cansino, La llegenda negra.
1: Un llibre sobre la Inquisició, també.
0: Un llibre, un breu llibre sobre la Inquisició. El llibre de la llegenda negra és un llibre molt interessant perquè ell, òbviament, diu que...
1: Bueno, intenta desfer tòpics de La llegenda negra.
0: Però que diu que en aquest sentit no ens hem de fer tanta mala sang amb el tema de La llegenda negra.
1: Bueno, perquè tots els imperis tenen la cara bé, diguéssim.
0: I que en aquest sentit...
1: I també desperten enveges. I, bueno, una part pot ser veritat, però sobre aquella veritat també es fa molt, això, amb La llegenda.
0: Que no som tan diferents al resto de los países e imperios en aquest sentit, és el que deia ell. Los judíos en España és un llibre que va sortir a Marcial Pons el 2005, La Inquisición Española, té llibres sobre l'humanisme, té llibres també sobre mites i tòpics de la història d'Espanya i Amèrica.
1: O sigui, que ell es va dedicar sobretot a l'edat moderna d'Espanya.
0: Sí, podríem dir segles més o menys 15-16.
1: Sí, exacte, l'edat moderna, més o menys.
0: També té un llibre sobre Felip II, una biografia. Si en aquest sentit era un autor que, a més, no hem dit les dates de naixement i mort, va néixer el 1931 i va morir el 2020. Mm. És a dir, que va gairebé 90 anys. És a dir, una llarga trajectòria.
1: Sí, sí. I va estar actiu gairebé fins al final,
0: sí, sí. I en aquest sentit és un d'aquests, diguéssim, renovadors dins de l'hispanisme internacional, renovadors de l'historiografia que hi havia en la seva època. I sobretot el que venia a dir, abans ho deia, és que, a veure, Espanya, com tots els països d'Europa, no és tan diferent.
1: No.
0: Sí, per lo bueno i per lo malo.
1: Allò de l'Espanya és diferent no anava amb ell.
0: Sí, per exemple, el que deia de la conquesta d'Amèrica, deia, home, sí, s'hi hicieron moltes barrabassades, però com tots els imperis. Però a diferència, per exemple, amb l'imperialisme britànic, l'imperialisme britànic no va tenir un Bartolomé de les Cases, per exemple. I no va tenir les lleis noves. Amb tota la discussió que podem fer al voltant, l'aplicació de les lleis noves, el tema dels encomenderos, si realment la monarquia va poder controlar tot el que hi havia, el tema de la conquesta i sobretot la conquesta i explotació dels recursos.
1: Que ja us ho diem, no ho van controlar.
0: Més que res perquè hi havia...
1: Perquè hi havia molts quilòmetres de distància.
0: Un oceano de distància.
2: Clar.
0: En aquest sentit, els reis monàrquics podrien dir com Dràcula, he navegat un oceano a distància per encontrar-te.
2: Total.
1: Para vigilarte.
0: Para vigilarte, en este caso, Cortés sí. Y Pizarro y compañía. Malandrines. I del llibre que parlem avui, que és un llibre petit.
1: Però d'un tema molt polèmic.
0: Molt, molt polèmic, que fins i tot avui en dia encara, quan a la política actual encara es parla una miqueta del tema. Estem parlant d'un llibre que es va publicar el 1993, que són poc, més de 130 pàgines, aproximadament.
1: És una exposició com molt ordenada, molt,
0: molt
1: clara.
0: Molt, molt ordenada. I que es titula Història d'una tragèdia, l'expulsió de los judíos d'Espanya.
1: I amb això ja no té més misteri de què va, no? Vull dir, que el títol més clar no pot ser.
2: És dels títols que explica bé de què anirà.
1: Sí.
0: Com ja sabran els oients, els reis catòlics van decidir el 1492, una mica després de la conquesta de Granada i, diguéssim, del final d'aquesta reconquesta, entre cometes, que s'havia produït en els set segles anteriors, van decidir, bueno, doncs ara que hem fet fora els, diguéssim, els regnes aquests musulmans, anem a posar una mica d'ordre.
1: Exacte. Però aquí el que fa és molt interessant tota la prèvia que ella explica, no? Perquè... Moltes vegades s'havia dit que aquesta expulsió dels jueus venia donada perquè com que els jueus ocupaven llocs així com de més aviat de banquers, d'usurers, de mercaders de llarga distància que acumulaven diners i tot això feia que la gent doncs tingués una certa enveja i per culpa d'això i per culpa de la pesta negra i tot plegat es reaccionés en contra i s'acabés expulsant-los. I ell diu, bueno, alto.
0: Sí.
1: Quieto parado.
0: Sí.
1: Perquè resulta que ell explica que durant l'edat mitja, fins al segle XIV, els jueus feien de tot, vull dir, no estaven limitats en aquests oficis de mercaders i tot això. I fins al XIV no comencen a estar les professions limitades, sinó que podies trobar-te un jueu que fos un pagès, diguéssim.
0: Exacte.
1: I que, per tant, això no és tan així. Ell el que fa és començar dient-nos com estan els jueus a l'edat mitja a Espanya, que aleshores sí que hi ha un fet important, que és el segle XIV amb les pestes, que es comença a endurir d'alguna manera la legislació cap a aquest tipus de persones, que els hi posen codis, per exemple, el típic codi de vestimenta que s'han de posar una rodella i tal.
0: I després arribaran els estatuts de limpieza.
1: Que hi ha algunes professions.

0: que els hi són com vedades, que comencen a tancar-los amb calls. Però fins al 14 això no és així. Fins al 14 estan tots barrejats i viuen una mica doncs, barrejats amb la resta de pobles.
1: Sí, el que ve a dir en Josep Pérez és que durant tota la llarga a la mitjana, o sigui, comença ja dient més o menys quan arriben els jueus a la península Ibèrica.
0: I amb els romans ja tenien...
1: Amb els romans ja poc a poc. Sí, poc després, diguéssim, de la mort de Jesucrist, quan comença a finals del segle I la diàspora jueva, doncs la península Ibèrica, òbviament...
0: També arriben.
1: També arriben. I poc a poc van arribant i es formarà, diguéssim, aquesta sefarat, aquesta idea de la península Ibèrica jueva, sefarat, aquesta paraula que feien servir, que també està molt mitificada, i sí, també ho diu, que en aquest sentit a sefarat, doncs sí que és veritat que al final, diguéssim, de les diverses, diguéssim, branques del judaïsme internacional, els sefardites,
0: clar,
1: és una de les més importants, però que, diguéssim, en número relatiu no eren tants.
0: No, el que passa és que arriben aquí uns quants, sí que en un principi fan una mica de proselitisme i, per tant, doncs, converteixen a més gent, i que durant l'època de la l'època, diguéssim, de la conquesta àrab i ja de l'ocupació àrab, els jueus guanyen amb importància perquè es fan aliats dels àrabs amb la majoria de casos i ocupen llocs importants en l'administració i treballen bé amb els àrabs, diguéssim.
1: Sí, també és veritat que, òbviament, pels musulmans els jueus doncs són de la religió del llibre, com també són els cristians. En aquest sentit, no són com altres pobles que conquereixen i que els imposen, diguéssim, un cert estatus. Òbviament, els jueus, i això ho hem de tenir molt clar, els jueus, tant sota domini musulmà com sota domini cristià, sempre han sigut una minoria.
0: Sí, sí, sí.
1: Sempre. I com deia l'Imma, aquesta idea que tenim dels jueus com a usurers, com a grans prestamistes, com a gent que es dedica al comerç internacional, alguns, però molt pocs.
0: Alguns, però poques famílies i sobretot més endavant.
1: Més endavant. I que durant pràcticament gairebé tota l'edat mitjana fins al segle XIV, doncs trobem això, com deia l'Imma, pagesos, artesans... comerciants,
0: òbviament.
1: Sí que
0: tens alguna gent que està a l'administració pública.
1: Exacte, però que en general l'elit jueva és petita dins del...
0: Alguns metges, també,
1: exacte.
0: Alguna professió
1: professors liberals, és a dir, filòsofs, òbviament, Maimònides, per exemple, el gran filòsof jueu peninsular, però en aquest sentit hem de tenir en compte que és una minoria molt petita, que potser no arribava ni al seu moment àlgid de potser 250.000 persones al llarg de l'edat mitjana, és a dir, que era una minoria petita, i que sempre no eren, diguéssim, no estaven en una situació d'igualtat ni amb musulmans ni amb cristians.
0: No.
1: Mai ho van estar. Sempre, a més, a mesura que comencen ja a partir del segle XIV, com deies, les primeres persecucions contra els jueus arran de la Pesta Negra, pensem que a finals del segle XIV, no només a la península Ibèrica, sinó pràcticament a tota Europa, hi ha grans persecucions de jueus. Pensem, també això és una cosa que diu en Pérez a l'inici del seu llibre, que tothom parla de l'expulsió dels jueus, però, curiosament, els reis catòlics són dels darrers monarques,
0: per
1: no dir els darrers monarques, que potser els portuguesos serien els darrers, però dels darrers monarques que expulsen a la població jueva del seu territori. Els francesos ja ho havien fet a principis del segle XIV. Els anglesos també ho havien fet. Sí, i només cal recordar obres de Shakespeare, la imatge que dona el jueu, el Mercader
0: de
1: Venècia, en aquest sentit. És a dir, que tothom parla sempre, i darrerament, amb el tema de les relacions que hi ha entre Espanya i Israel, la qüestió sionista, sempre es parla de, bueno, españoles no tenéis mucho que avergonzaros por expulsar a los judíos. Bueno,
0: los expulsaron de toda Europa.
1: Bueno, los expulsaron de toda Europa, y justamente en España, fueron de los últimos en expulsarlos, España y Portugal. Això es va fer una miqueta després, a 1492. És a dir, un segle i mig abans ja ho han fet els anglesos i els francesos. Això també és una cosa que diu Pérez.
0: Pérez es pregunta com s'arriba a aquesta expulsió. I ell diu que això, que a partir del 14 comencen a endurir-se les lleis cap als jueus a tots els regnes peninsulars. No només a Castella, sinó també a la Corona d'Aragó. I aleshores s'endureixen, com hem dit, no? per codis de vestimenta, per professions que els hi són vedades, per viure, posar-los a viure tots en un mateix barri, que es pot entendre com a dues maneres. Una manera que és com una llei punitiva, evidentment, i l'altra també com una mesura de protecció, perquè quan hi ha les grans matances de jueus, si tu els tens controlats, el rei, que considerava els jueus com a propis,
1: sí,

0: O sigui, els jueus eren, depenien del rei directament. I eren com si fossin, entre moltes cometes, serfs del rei. I pagaven directament els seus impostos al rei. Per tant, el rei tenia una certa, un cert interès en que aquesta gent poguessin continuar pagant-li els impostos. I per tant, davant de pogroms, doncs també intentaven, de la majoria de vegades, intentaven anar i guardar la roba, però més aviat protegir.
1: De fet, també, si ens fixem més o menys quan es produeixen els pogroms contra els jueus a finals del segle XIV, justament són en períodes de debilitat de la monarquia, sí, tant a Castella com a la Corona d'Aragó. És a dir, quan la monarquia és forta, els jueus, fins a cert punt, podríem dir que estan protegits.
0: Per això els jueus els interessa i ells treballen per tenir una monarquia el més forta possible.
1: Mm-hmm. Perquè si depenen de la noblesa, com que la noblesa té els seus propis interessos, òbviament, sí, doncs en canvi la monarquia, perquè a més molts jueus vivien a les principals ciutats, a més vivien en ciutats de realengo, per dir-ho en castellà, ciutats que eren no ciutats en mans de la noblesa, que hi havia, sinó ciutats que estaven en possessió de la monarquia. Què és el que passa a partir
0: del
1: finals del 14 i el 15?
0: A finals del 14 comença, després d'aquests grans programes en les grans ciutats, sobretot, els jueus comencen a anar, sobretot a Castella, a nuclis més petits de població. O sigui, ciutats, però no les principals ciutats. Mm. Veiem que comunitats aljames com la de Toledo es veuen més reduïdes en aquesta època i, en canvi, hi ha ciutats petites del voltant que augmenten el nombre, sí, de jueus.
1: I en el cas de, per exemple, Catalunya, Barcelona, el call jueu de Barcelona...
0: El 14
1: desapareix,
0: pràcticament desapareix. Sí, sí. Sí, sí. I aleshores, en canvi, hi ha ciutats més petites que sí que hi ha jueus, no?
2: Aprofitem, perdoneu-me, per fer una petita pausa, perquè ens han de posar al dia del que passa, però és que està tan interessant que de seguida tornarem a seguir parlant d'aquest tema. A la tornada, a la pausa, ens posen al dia de tot això i de seguida tornem amb l'Ima Moixella i l'Òscar González. Fins ara mateix.

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim a la secció d'història amb l'Òscar González i l'Imma Moixell, avui parlant de Josep Pérez, l'historiador, i com que sempre fem vida i obra, avui concretament parlant del llibre Història d'una tragèdia, l'expulsió de los judíos d'Espanya. Ens estàveu parlant just abans de la pausa de que a finals del 14 em sembla que estàveu dient que s'anaven com anant a ciutats més petites en aquesta evolució, aquest no parar de moure's, no, de la població.
1: Sí. Hi ha un altre fenomen també que es dona entre la població jueva, que és que arrel dels pogroms ja hi ha alguns jueus que comencen a convertir-se. Sí. Són els conversos i són els que portaran
2: més. Aquest problemes. És el problema de fons. El problema de fons de l'expulsió dels jueus i que tindrà que veure amb els conversos. Però bueno, també és un procés, òbviament, molt llarg, és complex i intentarem més o menys explicar-lo, perquè també és susceptible de donar bulos i confusions. Uh-huh. Òbviament, quan hi ha els pogroms contra els jueus, molts jueus què és el que fan? Pues foten el camp.
1: Se'n van.
2: I altres decideixen, bueno, pues mira, jo em vull quedar perquè tinc la meva vida, tinc els meus negocis, tinc el meu estil de vida aquí ja sigui a Castella, a la Corona d'Aragó, i jo em vull quedar. Doncs quin és un recurs? Em converteixo al cristianisme. I, de fet, es donen casos que són realment paradoxals de que hi ha grans líders jueus, dels cais i de les aljames jueves, que es converteixen.
1: I alguns arriben a ser fins i
2: bisbes.
1: Bisbes.
0: Home, diu, ja que m'hi poso, saps?
1: No, i a més, hem de pensar que, evidentment, hi hauria gent que ho faria només per viure més còmodament i sense problemes, però també hem de pensar que hi hauria gent que potser...

0: es convertia convençuda, no? Vull dir...
1: Sí, sí, en aquest sentit. Llavors, és en aquest moment, en aquests finals del segle XV, ja els primers intents d'establir el que seran los estatutos de limpieza. És a dir, que quan tu... Posem un exemple.
0: Bueno, aquí, és que aquí ja, com que no se sabia qui s'havia convertit d'acord i qui s'havia convertit pues, per passar la pena, diguéssim, que no... Que, doncs clar, aleshores això porta un problema, que és que les autoritats eclesiàstiques estan obsessionades amb les pràctiques judaïtzants.
1: Perquè es consideren, molta gent considera que els conversos no són cristians sincers.
0: Exacte.
1: Sinó que el que fan és...
0: I s'han de vigilar.
1: Són criptojudíos, és a dir, són cristians de cara a la galeria, però que dins a la seva intimitat no només continuen exercint les seves pràctiques jueves, sinó que a més converteixen altra gent al judaïsme, que és la idea que s'estableix en aquest període. Llavors, clar, estàvem parlant ara de casos extrems, no són la tònica, de jueus que acaben sent bisbes. Però, clar, també hi ha altres jueus convertits, altres conversos, doncs, que accedeixen a altres llocs, diguéssim, de més o menys poder, tant econòmic com polític. I, clar, per posar un exemple, tu ets funcionari, vols aspirar a un càrrec de funcionari, i en l'època, què és el que comença a aparèixer? Sí, però vostè tiene la sangre limpia? Vostè, de verdad, és cristià, no? Enséñeme
0: la cartilla.
1: La cartilla de sus familiares. Los 8 apellidos vascos, por el caso, 8 apellidos cristianos. És a dir, a partir d'aquí comença a establir-se...
0: I si eres cristiano nuevo, que seria que t'havies convertit a feia poc, doncs pues tenia el més...
1: Ja et posaven ja una llista... No és de fiar.
2: Però això prèviament també havia passat amb els musulmans a la península. Sí. Vull dir que això... Aquestes conversions sempre mai han sigut... Sempre han passat a ser ciutadans com a mínim de segona.
0: Però ja saps, sospitosos.
1: També ja saps que, clar, és que els judíos, els jueus, porten encara aquesta maledicció, són els que han matat a Jesucrist, i durant tota l'edat mitjana hi ha aquesta persecució, més o menys limitada, segons quins moments, contra els jueus. Una cosa, amb els musulmans, amb els moriscos, succeirà després també.
0: Sí, però durarà més, diguéssim.
1: Sí, i serà després de l'expulsió de... dels reis del final de la regna de Granada. A partir d'aquí sí que es queda molta població morisca i al llarg del segle XVI, que acabarà en la guerra de les Alpujarras, sí que hi haurà aquesta, també aquest temor de que siguin, no siguin cristians de veritat.
0: Però bueno, durarà molt perquè fins a Felip IV...
1: L'expulsió... Felip III.
0: No s'expulsen del tot, o sigui que...
1: Però en cas dels jueus tenen que jugar, diguéssim, contra uns prejudicis que són seculars. Després, ella aquesta obsessió, perquè realment comença a llegir, i és aquesta obsessió de que, bueno, és que tots els jueus, tots els conversos, en realitat, no són cristians. No són gent de fiar. No només no són gent de fiar, són falsos i no són sincers en la seva pràctica religiosa, sinó que estan acaparant llocs de poder. I, clar, quan està en la disputa, en moments, parlem que pensem que la primera meitat del segle XV... i les dècades centrals del XV no és una època pacífica.
0: No, és una època amb moltes turbulències.
1: Tant a Castella com a la Puna d'Aragó. Llavors, clar, els primers, diguéssim, les primeres persones que són culpabilitzades són els jueus, i especialment els conversos.
0: Sí. I aleshores tot això va portant a que, clar, s'ha de tenir un control sobre aquesta població. A més, reis com els reis catòlics necessiten també, volen una certa uniformització de la població per poder-la controlar millor.
1: En la lògica del poder és lògic, valgui la redundància. Mm-hmm. Si tens la població controlada, és molt més fàcil governar-la.
0: Clar.
1: Quan tens, i no només a nivell religiós, sinó a nivell polític, perquè pensem que la religió al segle XV, finals del segle XV, és essencial. I en un país que, o en un territori, per dir-ho d'una altra manera, perquè pensem que són les comunes de Castella, comunes d'Aragó, que la major part de la població és cristiana. Però si tens una certa població, ja deixant de banda els moriscos, tens una certa població que no tens clar si són cristians o no...
0: Això ja porta un problema. I a part, ja, aquí hi ha una altra cosa que ja entrem en matèria, que és el Tribunal de la Inquisició. La institució aquesta de la Inquisició, que justament, ja fins i tot abans de que la manegin els reis catòlics, està pensada per assegurar l'ortodòxia de la fe. Què passa? Que aquesta gent contra els jueus no poden actuar perquè estan fora del seu àmbit. Els jueus no són cristians, per tant, no són pasto de la Inquisició contra el que pensa molta gent. Contra qui actua la Inquisició són contra aquests conversos que sospiten que no són prou sincers.
2: Que estan com espiant-los, no? No va dir expects de Spanish Inquisition.

0: Action, eh?
1: I aleshores, bueno, pues què fan? Pues a tu et poden, diguéssim, encausar per pràctiques judaïcantes. Mm-hmm. I aquest senyor és que el dissabte no fa res. Mm-hmm. Ai,
2: sospitós que el dissabte.
1: És que no menja amb porc.
2: Ai, que no va massa a l'església. Mm. Que no és massa pública la seva fe amb la comunió i les pràctiques religioses, no compleix amb la Setmana Santa. Ai.
0: Sí, com a excusa...
2: La Pasqua per... sí que la celebren, però no tenim clar que sigui la Pasqua cristiana.
0: Clar, com a excusa per si et pillaven amb això de que no feies algun dissabte, dius, no, però el resto de la setmana tampoc és que faci gran cosa, saps? Igual
1: és això... una tònica general.
0: Sí, igual era un atenuant, no?, en aquests casos, mare meva.
1: Doncs clar, tot això, clar, aleshores, Josep Pérez es planteja, clar, una cosa és que tu no creguis en, o sigui, que t'hagis convençut i creguis en Crist. I l'altre és que la teva pràctica social canvi d'un dia per l'altre, que tu clar. Mengis una altra cosa d'un dia per l'altre. Quan clar. Tu estàs acostumat a menjar uns plats, doncs potser no en fas uns altres.
2: Exacte,
1: no?
2: Que també és molt complicat fer el pas, eh?
1: Clar, aleshores, vull dir, clar, no, hi havia sempre aquest dubte de si eren sincers o no. I contra aquests és contra els que la Inquisició va actuar amb més fermesa.
2: Exacte. Que també el tema de la Inquisició ha donat a moltíssima confusió. Com deia l'Imma, la Inquisició no actua contra la gent d'altra religió. No juga contra, ni contra jueus ni contra musulmans.
1: No.
2: En tot cas, serà contra conversos i, depèn de com, contra moriscos. No només contra jueus o musulmans. I clar, quan estem en una situació, a més, en què el que fa la monarquia és que quan li demana al papa que li enviï inquisidors, no està demanant inquisidors a l'antiga usanza medieval sota domini del papat.
1: No.
2: O en aquest cas, dels seus representants, que són els bisbes.
1: No, perquè els reis catòlics aconsegueixen una prebenda del papa de tenir una inquisició pròpia.
2: Sí, que depèn justament de la monarquia.
1: I és aquesta inquisició pròpia la que actuarà en aquests casos. Per què volen tenir una inquisició pròpia? Recordem que en aquest moment els regnes hispànics estan repartits en regnes i que cada regne té una legislació pròpia. No hi ha cap tribunal que actuï sobre tots els regnes sota jurisdicció reial, excepte el Tribunal de la Inquisició.
2: Exacte. Per fer-nos una idea, fins a la Guerra de Successió, fins a l'arribada dels Borbons, Felip V, que és quan es crea, òbviament, el Regne d'Espanya, llavors sí que hi ha una real cancilleria que afecta a tots els territoris.
1: Però ara no.
2: A l'època moderna, als segles 15, 16, 17, quan sí que hi ha una unitat monàrquica, però no una unitat de territoris,
1: ni
2: òbviament,
1: lleis.
2: Ni de lleis ni de costums. En aquest sentit, i és el que va passar moltes vegades a l'època moderna, per exemple, la rebel·lió d'Antonio Pérez.
1: Antonio
2: Pérez, que és el que hace quan huye de Madrid? Pues se va a Aragón
1: i se acoge. El persegueix via Inquisició.
2: Clar, perquè Antonio Pérez se acoge a les lleis d'Aragón com diciendo estoy salvado, aquí no me puede coger el rey según las leyes de Castilla, pero el rey dice sí, sí, lo que tú quieras, pero lo encauso a través de la Inquisición. I clar, què és el que va fer Antonio Pérez? Ha de fugir. Llavors sí que ha de fugir. Llavors, en aquest sentit, la Inquisició sí que és un tribunal que afecta a tots els territoris, perquè depèn de la monarquia, no del territori.
1: I encara que sigui un tribunal de delictes religiosos, de vegades la monarquia el fa servir, com deia ara l'Òscar, per causes polítiques.
2: Exacte. I que hi haurà casos, per exemple, en el que, per exemple, al segle XVI, mitjans del segle XVI, Bartolomé de Carranza, l'arcabisbe de Toledo, que es considerava que era un pseudoprotestante, li deien,
1: doncs, era un poc erasmista,
2: il·luminista, bueno, era demasiado moderno per su època, según los ojos de la época. Clar, aquest home, diguéssim, s'acull al papat, s'acull a Roma.
1: Sí,
2: finalment, realment,
1: ha de fugir a Roma.
2: I el que fa Felip II, i mira que el considerava un dels seus mentors, l'encausa a través del Tribunal de la Inquisició. Fray Luis de León, com l'encausa? Tribunal de la Inquisició.
1: Però bueno, volvamos a nuestros judíos.
2: Uy, qué bien te ha quedado esto. Doncs tornant al tema, clar, a partir de l'establiment, això ja són la dècada de 1480, perquè al principi el papat és reticent a permetre que hi hagi inquisidors, tribunals inquisitorials...
1: Que no depenguin d'ell.
2: Que no depenguin d'ell o dels bisbats i arcabisbats. I al final el papat ha de cedir, perquè li interessa, perquè també la monarquia, tant els reis catòlics, tant Isabel com, com Ferran, són reis poderosos, tenen molta influència. Pensem que Ferran era rei de Nàpols, és a dir, que tenia el Vaticà al costat. Finalment sí que, això serà unes dècades després, òbviament, però diguéssim que Ferran el Catòlic, que a més, en aquest sentit, és, podríem dir que és més taxatiu que la pròpia Isabel.
1: Sí, sí, sí, això és una idea molt, molt de Ferran.
2: Perquè Ferran, quan diu, ah, hacemos tribunal de Inquisición en Castilla, en la Corona d'Aragón també, jo també quiero los míos. I a partir d'aquí és quan ja s'arriba a la idea, bueno, què fem? Tenim un problema. Tenim diverses opcions, que hem vist que tradicionalment no han funcionat.
1: A més, veiem que aquesta clar, primer, els, fins i tot els mateixos bisbes diuen, bueno, fem una empenta de catequesi amb, amb aquests nous conversos i amb els jueus també. Vull dir, ara fem, i es reunien a grans, bueno, tota la jama jueva de la ciutat, a la catedral, per exemple, i aleshores allà els hi feien com una mena de curset de catequesi, no?, per intentar convèncer-los i que es convertissin. I donem-los una oportunitat, perquè el que no volien és tenir la població jueva amb els conversos just, perquè en aquests conversos mai se'ns acaben de convertir perquè estan en contacte amb els jueus. I aleshores intenten fer-ho, però això realment no té gaire èxit. Aquestes catequesis en massa no tenen gaire èxit i algun que es converteix, però són pocs.
2: I no estan molt segurs de que la seva conversió no sigui sincera.
1: I aleshores diuen, bueno, pues mira, muerto el perro, muerta la rabia.
2: Teniu dues opcions. Si us voleu quedar, us heu de convertir i si no,
1: adéu.
2: Fora. Us expulsem. Us expulsem, us porteu els vostres béns, no us emporteu els diners, que no us podeu portar ni l'or ni la plata, veneu les vostres possessions i us aneu on vulgueu. Però i se suposa que per no tornar-hi. Ara bé, que resulta que donen l'ordre d'expulsió i dices, pues me voy a convertir. Bueno, venga, va, esta sí que es la definitiva, pero de verdad que te conviertes. Te estaremos aquí controlando, ¿eh? Pero de verdad, pues la expulsión no es efectiva. Pero la idea es això, si no os convertiu y de una manera molt, molt clara, fora.
0: O sigui, que més que un gran hermano, era un gran cristiano, no? En aquest cas, que t'estava vigilant tota l'estona.
2: I al final, aquí té que veure això, la història d'una tragèdia, perquè realment, per molts jueus, clar, molts jueus van decidir, no, és que jo, nosaltres portem aquí, visquem segles, les nostres tradicions, la nostra cultura, la nostra manera de fer, també els negocis, que alguns dels nostres negocis també són internacionals, doncs mira, mal que nos pese, nos vamos.
1: Sí, sí. Molts en un primer moment van marxar cap a Portugal, allà encara s'hi podien quedar.
2: Sí, el monarca portuguès durant un temps va ser una mica això protector, però al final també... Però
1: després van haver marxat i molts van marxar cap a Països Baixos.
2: Països Baixos,
1: cap a... Va ser la gran onada d'immigració jueva cap als Països Baixos, passa justament...
2: Fet, per exemple,
1: Baruch Espinosa era fill d'uns jueus portuguesos.
2: Exacte, uns marranos portuguesos, sí, com els hi deien. I molts d'ells van marxar també això a Itàlia, molts d'ells van marxar a l'Imperi Otomà, que el soldat otomà
1: a Venècia, molts,
2: Solimán deia, es que yo no acabo de entender estos españoles porque me están trayendo fuentes de riqueza en vez de quedársela a ellos. A Venècia, i mira que a Venècia també amb el tema del gueto i tot plegat, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, però molts van refugiar-se a Venècia, sí, sí, sí.
2: Països Baixos, al Sacro Imperio Romano Germánico, és a dir que molts van marxar i molts altres també, no tants, es van quedar i es van haver de convertir, però realment aquests sí que es van haver de convertir de veritat. No hi havia ja segona oportunitat. Llavors, Josep Pérez, al seu llibre, que dius això, la tragèdia és això, és que es va perdre doncs, tot un caudal cultural, econòmic, fins a ser punt polític, podríem dir, però sobretot part de la població espanyola doncs, va haver de marxar con una mano delante i otra atrás perquè no es podien portar els diners, que van tenir que dilapidar les seves possessions, que molta gent va fer l'agost comprant a bajo precio les possessions d'aquests jueus, especialment dels jueus rics. I diguéssim, aquí es tanca un episodi de la presència jueva de Sefarad, d'aquests jueus sefardites que es van expandir per tota Europa. I que el que diu també Josep Pérez per culminar és que, bueno, sí, és una tragèdia, però que si lo miramos con ojos fríos de l'època, amb Villa la Freda, no era tan diferent del que havien fet altres països a Europa. No va ser tan, diguéssim, va ser traumàtic per la gent que ho va patir, com seria traumàtic al cap d'un segle amb la població morisca. Però diguéssim que, per exemple, en el cas de... A més, també diu, el cas de la Inquisició, tothom parla de la Inquisició, però hem de pensar que diu que les actuacions de la Inquisició per exemple, en comparació amb el que es feia a l'Europa central amb la persecució de les bruixes, aquí a la península Ibèrica no va haver-hi tanta persecució. Massatge de les bruixes, de Tocagamurri, en un cas...
1: No, sí, aquí les bruixes, per exemple, a Catalunya hi ha diversos processos de bruixes, però curiosament no són, no són fets per la Inquisició, són fets per autoritats locals.
2: És a dir, que en aquest sentit... no ens posarem aquestes alçades del segle XXI, òbviament.
1: A defensar l'Inquisició, per
2: exemple. Òbviament, però sí que l'han de posar en el seu context, perquè moltes vegades es diuen tonteries, autèntiques tonteries, com que la Inquisició va matar centenars de milers de persones, home, no. Que feien, ho feien amb uns mètodes cruels? Sí, perquè a més, quan te decían el peso queda relajado, no significa que lo liberen, no, simplemente que en vez de ir a la hoguera te ahorcan o de otra manera.
0: Relajado no era anar a l'espa, com si diguéssim.
1: No, sí, no, sí, mal, no. Mal.
2: És a dir, que els mètodes de la Inquisició estan molt controlats, que també, òbviament, com moltes institucions, hi havia la seva corba de corrupció, òbviament, tot plegat, però que hem de posar tant la Inquisició com l'expulsió dels jueus i després dels moriscos dins del seu context i que en aquest sentit pues Espanya no és diferent.
0: Interessantíssim. I sempre el que diem, a mi sobre aquests temes i sobre qualsevol, però amb la història i també amb tants altres, però la història perquè veus que ja ha passat un temps... És que molts cops, i la gent que en sabeu d'això, doncs com que llegiu molt, doncs podeu tenir totes les versions, totes les mirades, tots els contextos i analitzar més el que realment va passar, perquè mai ni una cosa és tan blanca ni tan negra. El que passa és molt, i en si coincidiu amb mi que aquest tema és un d'ells, que n'hi ha una versió o hi ha un postulat que s'explica molt més. Llavors, per la gent aquell és el que, mai millor dit, va a missa, no? Com si diguéssim, i falta aquell contrapunt tan interessant com aquest llibre del que parlàveu.
2: Sí, a més, és un llibre, petit.
1: Sí, és breu.
2: Un llibre, són, traient els apèndics, que són les, diguéssim, les resolucions, les diverses provisions i resolucions d'expulsió, el llibre són 130 pàgines, de fet, sí, sí, i t'explica sí. Això, una àmplia panoràmica des de l'arribada dels jueus, més o menys,
1: a l'època romana
2: fins a l'expulsió, i això en 130 pàgines, i tot explicant això, trencant mites.
0: Sí, sí, sí.
2: Trencant mites, aquesta idea del el judío usurero. Pues sí, pues, hi havia jueus sí. Usurers,
1: però no
2: era la norma. No era la norma. O sigui, en aquest sentit, intenta posar, això, sobretot, la qüestió dins del seu context històric, que moltes vegades és el que hem de fer.
1: Aviam, que és una barbaritat el de l'expulsió? Sí.
2: Des de luego.
1: Però que realment no era massa diferent del que passava en aquells moments en altres països d'Europa.
2: També, per exemple, hi ha un moment determinat quan parla de la mitjana, diu, bueno, també hem de romper con esta idea, per exemple, Toledo, la societat de les tres religiones,
1: sí. Bueno,
2: la convivència.
1: La convivència, res, vull dir, en tot cas... Bueno, convivència. Sí, en el sentit que vivien uns al costat dels altres.
2: Bueno, convivència però... en el sentit que no s'estava matant entre ells. Però que
1: però no...
2: els jueus tenien molt clar quina era la seva situació.
1: Que no es mesclaven, exacte.
2: Sí, quin era el seu lloc dins de la societat i també en aquest sentit, com també els mozàrabes, tenien molt clar quina era la seva situació en territori musulmà durant l'alta de mitjana.
1: I que les lleis que se'ls aplicaven eren diferents,
2: exacte.
1: que no van estar mai en pla d'igualtat.
2: Sí, aquesta idea moltes vegades, això de bueno, la cultura judia, també que formaven part de l'escola de traductores... Bueno, hem de posar les coses en un cert context i sobretot no idealitzar, no romantitzar la història, que és el que moltes vegades hem de fer, no idealitzar-la i sobretot mirar-la sempre amb els ulls de l'època, no del nostre segle XXI.
0: Totalment. Totalment.
2: Perquè en aquest sentit, clar, ara actualment, per exemple, que la cosa està mogudeta entre Espanya i Israel, doncs des d'Israel, per exemple, es diuen moltes tonteries sobre l'expulsió de los judíos. Bueno, a veure, no és tant com dieu. Simplement, i també els que podríem dir als no diria els jueus d'Israel, sinó als sionistes, que esteu fent vosaltres amb la població palestina? Què esteu fent vosaltres?
0: Sempre és interessant conèixer, augmentar els coneixements a partir dels llibres i els treballs d'història, com ens agrada aquí totes les setmanes. Aquí agraïm una temporada més que hagin estat amb nosaltres i ja us cursem la invitació a la propera temporada, Òscar Imma, perquè ens pugueu seguir explicant aquestes i moltes altres històries. Història que ja avanço que farà també aquest programa, perquè arribarà a la 15a temporada i farem festa grossa. Per tant, ja ho anirem explicant quan tornem de mica en mica i ja anirem convocant els oients per la festa dels 15. Farem, jo crec que anirem al

0: al Sant Jordi o a l'estadi olímpic, com fan els súpers. Saps allò de quan fan els aniversari, els súpers?
1: Doncs,
0: exacte, doncs farem alguna actuació allà. En fi, Imma, Òscar, que tingueu molt bon estiu i moltíssimes gràcies.
2: Igualment, molt que descanseu i al setembre tornem, que ja tenim la nostra llista d'històries.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.

Ai, doncs sí, com faria el mític, el grandíssim Chicho Ibáñez Serrador, quan s'acabava cada temporada de l'1-2-3, i ho recordàvem l'altre dia amb el Robert Calvo. Doncs arriba el moment de posar el comiat a la temporada. Allò d'acabar de guardar-ho tot en caixes i posar aquella cinta americana. Perquè, sí, dèiem, fèiem aquella conya de si ho tancàvem amb claus i tot ja enquadernat i ho enviàvem a un blue box d'aquests o algun, saps? Mira, guardi-ho aquí per si mai algun cop hem de tornar a fer nits de ràdio. Però sembla que si tot va bé, doncs tornarem al setembre. Espero que sigui per il·lusió que us faci, eh? Potser algú dirà, ostres, segueixen aquests, pues que ens fa molta il·lusió. I mira, doncs, estem molt contents de pensar que tornarem al setembre i que per això doncs guardem totes les els continguts, els col·laboradors, no els guardem dins de caixes, ara aviam si se'ns ofegaran, no, que el que volem és que puguin seguir la temporada vinent, i això sí que ens agrada molt. I per tant, doncs, intentarem dedicar l'estiu, doncs, a agafar ganes, a agafar moltes vivències, perquè de les vivències és del que pots més aprendre i explicar coses, tenir més criteri per tot el que tota la gent que vingui a explicar-nos coses al programa, doncs poder analitzar el que ens proposa, no? Per tant, ja tenim moltes ganes d'una propera temporada que serà molt especial. Nits de Ràdio farà 15 anys. Serà la temporada número 15 i per tant, doncs volem fer una mica de festa grossa. I us volem convidar a tots els oients a que en formeu part. Per tant, ja a partir de setembre, quan tornem, ja donarem més detalls d'aquesta temporada tan especial que volem fer, doncs, un dia allò que sigui com una gran festa. Encara no tenim clar si serà el Sant Jordi, el Lluís Companys, el Camp Nou, si ja està acabat, o potser ho farem des de la mateixa ràdio. El que sí que tenim clar és que us volem fer una festa per als oients, que sou els que doneu sentit a que fem aquest programa i ens doneu la vida cada cop que engegueu el transistor i ens escolteu. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos una temporada més i tinc moltes ganes de que arribi la propera. Així que us desitjo un estiu fantàstic i us dic que seguireu a les matinades, mentre fem vacances, podem escoltar els continguts d'aquesta temporada, perquè doncs hi ha hagut entrevistes molt interessants, gent molt interessant ha passat pel programa, els nostres col·laboradors, moments per riure, per aprendre, per debat.

teatre, per analitzar, per la divulgació, i tot sempre amb un somriure, que és el que intentem sempre, perquè tota la vida, les bones coses, les no tan bones,

0: Molts cops ens trobem en situacions en què hi ha moments a la vida doncs, que anem més de bòlit, d'altres que potser no tant, que estem més il·lusionats, hi ha moments que menys, i al final sempre hi ha un moment que dius escolta, vols dir que jo volia realment fer això? O estic fent allò que realment vull fer? Faig el que és necessari, el que s'espera de mi, el que convé? Molts cops són preguntes que no ens sabem respondre d'una manera clara, perquè molts cops estem confosos davant de diferents situacions, i per això hi ha propostes, hi ha corrents de pensament que ens ajuden o que ens poden ajudar a comprendre millor qui som, com som i què volem ser. Per això hi ha llibres que val molt la pena de donar-los una volada aquí al programa, perquè us puguin ser, si són del vostre interès, doncs que sapigueu que existeixen, com és Vivir el humanismo hoy, otra forma de pensar y de sentir la vida, que està escrit pel Jeroni Miguel. Jeroni, gràcies per passar pel programa.
1: És un plaer, David, estic encantat.
0: Jeroni, per introduir una mica a l'oient i que es pugui aproximar al teu llibre, com podríem definir l'humanisme en general perquè després puguem ja entrar a com l'has adaptat al que ens expliques en el llibre?
1: Mira, crec que per humanisme hem d'entendre el fet de posar en pràctica els valors que són els humans i que ens defineixen com a tal. Hi ha valors com, no sé, ara és una mica correcuita, dic, la comprensió, la tolerància, el diàleg, el saber escoltar, el respecte, l'amistat, etc., que són aquells valors que crec que, com que estem com abduïts per una societat, jo crec que massa superficial i molt materialista, doncs ens estem oblidant d'aquests valors. És a dir, estem deixant de ser humans.
0: Exactament, és a dir, seria el que ens defineix, allò que diu, el que ens fa ser humans, no? A més, en un moment, Jeroni, tan important, en el que si tenim algoritmes, intel·ligències artificials que són capaces de calcular, de raonar fins i tot, si és

0: més que mai necessari saber què és el que ens fa humans, no?
1: Clar, clar, és que mira, David, tu ho acabes de dir. Estem en l'era aquesta de la tecnologia que ens accedeix a tot, els algoritmes que ens estan controlant fins i tot
0: Exacte.
1: La nostra voluntat i els desitjos. Doncs clar, què està passant en realitat? Que estem creant una realitat virtual totalment. I nosaltres no ens n'adonem d'això, entrem en el joc d'aquesta nova realitat que ens promet felicitat, benestar i satisfaccions molt grans, i en canvi no ens adonem que és una trampa perquè ens estem desnaturalitzant. És a dir, estem perdent la nostra natura autèntica, que és la natura humana, dels valors humans.
0: Parles en el llibre, en aquest Vivir el humanismo hoy, en els primers capítols, ens situes cap a aquest, el que hauria de ser aquest nou humanisme, entenent, com dius, que estem en una societat en què potser se li ha girat d'esquenes als valors de l'humanisme, no?
1: Sí, però és que, a més, fixa't que això és una constant que cada cop va més, que va creixent.
0: Va sense fre, no?, podríem dir.
1: Sí, sense fre. Som esclaus de tantes coses, esclaus del temps, del consumisme, de les xarxes socials, on estem creant identitats que en realitat no són les nostres.
0: Totalment
1: que són uns personatges als que s'hem posat unes màscares, però que no reflecteixen la persona que duem a dintre.
0: Totalment.
1: I per això, clar, a mi em preocupa això, no? Que cada vegada estiguem esdevenint més éssers superficials en lloc d'éssers autèntics.
0: Totalment.
1: I bé, a més també això, fixa't que jo en el llibre també estenc la mirada a tot el món que ens envolta. És a dir, el respecte als que és els éssers vius, a les persones, animals, plantes. Sí. És a dir, ésser humà no és tan sols defensar la nostra essència humana, és que també hem de mirar altres éssers
0: Totalment.
1: Que formen part d'un univers, d'un tot que ens envolta i que també han de tenir una relació d'equilibri amb nosaltres. Però el que estem fent és també ignorar-los, com estem fent amb les plantes, els rius, amb els oceans, els animals en general, eh?
0: I tant.
1: I per tant, no ens n'adonem que no som diferents de tots aquests éssers i que és molt important que els respectem i que estiguem també pendent d'ells.
0: Quan ens comentaves això de les xarxes socials, em venia al cap que clar, si haguéssim de pensar com històricament, al marge de potser de la gent que fos molt, molt coneguda pel que sigui, perquè fos algú de la cort o perquè fos algú al llarg dels anys, no? Doncs, clar, som també com ens defineixen o com ens coneixen, no? Si no estem nosaltres i algú li pregunta a una altra persona, escolta, com és aquella persona? Doncs li dirà que hi ha impressió del que hagis influït en la seva vida, de com t'hagis comportat amb aquella persona, de si el tractes amb respecte, de si ets agradable, de si ets més sec, bueno, el que sigui, no? El que et caracteritza, però serà la impressió purament neta d'aquella persona. I en canvi ara, Jeroni, el que està passant amb les xarxes socials és que volem com vendre una moto, no? A vegades inspirat, basado en hechos reales, no podríem dir, però que potser només som una estoneta aquella persona, no? Per exemple, veu gent que només fa que anar a concerts, diu, a veure, però està 24 hores al dia anant a concerts, això li ha de sortir per un ull de la cara, vull dir, saps què vull dir? És evident que mostres el que t'agrada fer, que això és fantàstic, i que és fabulós, però que és potser inviable i no és realment, i pot condicionar la visió que tenen de tu basant-se en fets que no són reals, no?
1: Sí, David, és que tu has dit una cosa molt important. Vivim d'impressions.
0: Exacte.
1: Més que d'un coneixement pregó de la persona, però clar, és inevitable en aquest món que estem creant virtual, tot és imatge, imatge, imatge.
0: Exacte.
1: Per tant, pot ser que projectem envers els altres imatges, diguem-ne, positives, d'aquelles essències autèntiques, no? Però el que està passant majoritàriament és que tendim a reproduir imatges per impressionar els altres,
0: exacte,
1: per fer veure que són feliços, que estem molt contents, que estem triomfant en la vida, quan no ens toca ser triomfadors i tampoc no ho som. Clar, per tant, què estem fent?
0: És fantàstic.
1: Una mena d'avatar que és que és la imatge que volem que els altres tinguin de nosaltres.
0: Exactament.
1: Però, clar, què passa? Que ens estem allunyant de l'ésser autèntic que som nosaltres, d'aquest jo que tots duem a dins. I, per tant, clar, aquestes imatges que projectem poden ser bones i positives i, per tant, perfecta perquè allò ens acosta més a la imatge que volem que els altres tinguin realment nosaltres o, pel contrari, aquesta mena de que jo de vegades dic de teatre de l'absurd, no?
0: Sí.
1: D'una òpera bufa, d'un ball de màscares on tothom representa una funció i a la llarga no se n'adona que és una funció purament teatral.
0: Exactament.
1: Sinó que la viu com una cosa real. Per tant, ja estem dins d'aquest món de ficció i aquest és el perill,
0: sí.
1: Que ens allunyem del nostre ésser
0: de l'essència.
1: Clar,
0: Jeroni, perquè el problema que extès que comporta és que com a, si aquesta figura, anem a dir que vol projectar la persona a les xarxes socials, quan més allunyada sigui de la seva realitat, anem a dir, per expectatives, per nivell de vida, pel que sigui, més problemes li portarà a aquesta persona, perquè més estarà, diguem-ne, no podent mantenir aquella vida que vol promoure que és. Per tant, més s'allunyarà d'aquest humanisme, d'aquesta essència, de qui és realment aquesta persona, no?
1: Sí, perquè és això, la superficialitat. Estem entrant en un modus vivendi de superficialitat i no se n'adonem. Perquè tots estem responent.
0: Perquè callem tots, no? Potser no ens n'adonem perquè tothom
1: sí,
0: hi acaba caient,
1: sí, sí,
0: no? En
1: sí,
0: certa
1: sí.
0: manera.
1: No, tots, eh? Jo també m'incloc, eh?
0: Sí.
1: Però,
0: sí, sí.
1: Però quina és la diferència? La diferència està en tenir o no tenir consciència.
0: Correcte.
1: Consciència. Què passa? Que el món de fora ens intenta anul·lar la consciència. Que no siguem conscients del que passa, perquè si no, sí, podríem tenir criteri. I si arribem a tenir criteri, podem distingir el que ens interessa del que no ens interessa, o si ens estan enganyant o no ens estan enganyant. Però, evidentment, aquest món de la tecnologia, de les xarxes socials, de les grans plataformes, ja ho han estudiat molt bé. Es tracta de, tu ho deies abans, inundar-nos d'algoritmes
0: sí.
1: que ens fan creure que som el que ells ens diuen, però que no ho som. I, per tant, estem perdent la nostra identitat. Tu deies essència, David, molt bé. Però és que l'essència comença per aquí. Si no cuidem aquesta essència i volem tenir una identitat, no la podrem tenir si aquesta identitat és un reflex de la imatge que volen els altres de nosaltres. Ha de ser una identitat que neixi del coneixement personal, de l'esforç i de la voluntat per saber realment qui som. Però què passa? Que estem més preocupats per tenir que no per ésser.
0: Clar.
1: Autènticament.
0: Clar. I això, per això un dels capítols del llibre, precisament el dius Sentimos, luego existimos. Per tant, molts cops ens estem oblidant d'allò que és el més important, possiblement, Jeroni.
1: Sí. És que mira, jo també quan escrivia el llibre pensava que havia estat també el resultat d'una reflexió meva ja al llarg dels anys.
0: Sí, clar.
1: I d'aquesta sensació de que estem oblidant que som éssers emocionals, que quan venim al món som una emoció pura,
0: sí.
1: que a més les emocions ens acompanyen al llarg de la nostra vida i els sentiments també, però que a mesura que estem grans, el món de fora es fa veure que som només éssers racionals, que és el raciocini el que hem de fer servir, que la raó, clar, recorda't la famosa dita del Descartes, no? El penso i llavors existeixo.
0: Sí, sí.
1: Clar, si escoltéssim les doctrines o les ensenyances del taoisme, què diu el taoisme? No penso res, llavors existeixo. I, bueno, què passa? Doncs clar, evidentment, estem retent tribut al que és aquest món del raciocini, de la raó, i, en canvi, els sentiments, que són tan importants, o les emocions que s'acompanyen durant tota la vida, doncs clar, les estem deixant de banda. Degut a què? Primer, la manca de diàleg. És a dir, cada cop hi ha menys diàleg. Però entre les famílies, entre els amics, a l'escola...
0: Hi ha discussió, hi ha confrontació, però no hi ha diàleg.
1: Exactament. I si no, mira, et remeto només al món polític,
0: sí.
1: Que esgarrifa, eh?
0: Sí,
1: esgarrifa. Perquè això és l'escola de la manca absoluta de valors humans. Mira que jo he parlat del respecte, de la comprensió, la consideració, la tolerància, el diàleg, la cultura. Clar, aquests senyors que són els que tenen el poder són els primers que ens donen l'exemple del que no hem de fer.
0: Exactament.
1: El que passa és que si no estem ben desperts i no tenim un criteri per ser conscients d'això, caiem en la manipulació i, a més, ens creiem tot això que ens diuen. Perquè després els mitjans de comunicació també difonen aquestes grans veritats entre moltes cometes d'aquests senyors que, en el fons, estan donant, bueno, una mostra del que no ha de ser el verdaderament humà.
0: Perquè es busca l'excitació de la confrontació, perquè és molt passional, però és poc resolutiva, en realitat, no, Gerani?
1: Clar, mira, David, és que això són les emocions negatives.
0: Sí.
1: Perquè les emocions són meravelloses.
0: Va.
1: És a dir, tots ens emocionem. Sentir una emoció és igual per una criatura, per un animal, per una posta de sol,
0: sí,
1: per un moment de silenci, per una abraçada, un sentiment, això és meravellós, de les emocions, però també hi ha emocions negatives,
0: sí,
1: com pot ser aquest diàleg dels polítics que no s'entenen entre ells, com també les emocions, per exemple, equivocades de l'amor com a possessió, no? De pensar que estimem molt una persona perquè ha de ser nostra o perquè volem alguna cosa a canvi, no? Quan en tot cas ha de ser el contrari. Però el diàleg, David, entenc que és també el que no permet que les emocions i els sentiments flueixin. I tu abans comentaves, les xarxes socials, quin diàleg hi ha allà realment?
0: Clar.
1: Molt poc. Hi ha molta informació, però hi ha molt poca comunicació. No existeix el diàleg. Els whatsapps també, tots són diàlegs ràpids, a vegades coses banals.
0: Sí.
1: El hi-hi, ha-ha, no?
0: Sí.
1: En fi, que ens falta diàleg. Per tant, si no hi ha un diàleg, si no som capaços d'estar en una comunicació consistent amb els altres, les emocions i els sentiments que no podem renunciar, perquè som pura emoció.
0: Totalment.
1: Som sentiments purs. Per tant, no fluiran, no poden fluir si no hi ha aquest diàleg.
0: Fixa't en una cosa, Gerani. L'altre dia estava en el metro i hi havia unes dones que estaven comentant una cosa perquè una s'anava de vacances, no sé, en aquelles coses que dius, no, si és que jo vull anar amb les meves coses, però és que entraves a la conversa perquè, clar, ho deien tan fort que dic, bueno, total, que estaven allà comentant i una els explicava, sí, perquè has de viatjar a tal lloc, perquè allà hi havia uns paisatges, allò, no, perquè allò és més natural. Bueno, estaven en el seu dret de buscar quin era el lloc més rocambolesc on havien estat, però de cop i volta treu el mòbil i es posa a buscar fotografies i allò que veia, que diu, mira que t'ensenyaré la posta de sol. A un sol que estava sortint. Bueno, total, que allò que clica la imatge, però abans de clicar, jo ja estava interessat en la conversa, vaig veure que tenia, potser, no exagero, 25 fotografies d'aquella posta de sol. I jo vaig pensar, dic, primer, amb una ja en tindries prou si és que en necessitessis, però estàs intentant transmetre a l'altra persona una emoció que tu vas sentir en aquell moment i que és fabulosa i fantàstica, de que tu vas viure aquella posta de sol que per tu era importantíssim perquè estaves amb qui fos o estaves sola o estaves com vulguis i per allò tu és meravellós, però per molt que ho expliquis, transmets una fotografia com n'hi ha 200.000 milions de fotografies de postes de sol. Volem massa a l'impressionar les altres persones i no mirar-nos més a nosaltres mateixos i de tant en tant tu, per tu mateix, mirar aquella fotografia i recordar al final aquella sensació, aquella emoció que és la que realment ens acosta més a nosaltres, no, Gerani?
1: Sí, és el que dèiem abans, David. Clar, què volem? Impressionar. Estem en el món de la imatge.
0: Clar.
1: Volem impressionar els amics, els companys i dir, mireu quina foto que vaig fer.
0: Sí.
1: Però no estan dient, mireu, jo aquí em vaig sentir d'aquella manera.
0: Exactament.
1: Em vaig emocionar, vaig recordar que fa temps jo havia viatjat amb no sé qui, o que amb els meus fills, o que jo estava aquí, mireu, jo aquí estava sola, o sol, i vaig sentir tot això.
0: Sí.
1: No, el que tu deies, no una imatge només, 20, 30, perquè es tracta de demostrar moltes coses pensant que com més quantitat hi haurà més qualitat.
0: Exactament.
1: I és tot al contrari, tot al contrari. I clar, evidentment, aquesta persona que estava fent, estava mostrant coses externes

0: que ell havia fet, però no estava parlant del seu interior, no estava parlant del seu jo autèntic, del que havia sentit. Clar, i aquest és el problema, que si estem allunyent, que estem, això que jo us deia abans, no? Retent pleitesia, aquest món de la imatge, aquest món dels focs artificials, sí. Aquest món de dir, mireu, mireu, doncs si tu has fet aquestes fotos, mireu les meves.
1: Sí. Ah,
0: i ens quedem només amb la part superficial i banal, que és l'exterioritat. Però i si viatgessin cap endins?
1: Sí, sí.
0: Si féssim aquest viatge, seria molt més enriquidor.
1: Sí. Sí, sí.
0: I de vegades no es fa, David.
1: No, està clar. Aquest és la proposta que ens fa en Geroni Miguel, Vivir el humanismo hoy. I jo volia simplement que ens fessis un petit apunt, perquè un dels capítols que per mi és més important del teu llibre és el que dius tu le das sentido a la vida, no? I això és una cosa
0: que és molt
1: important que ho tinguem clar, eh?
0: Sí, sí, David, t'agraeixo moltíssim aquesta pregunta, perquè per mi ha sigut també un dels aspectes que m'han preocupat sempre, no? Uh-huh. Perquè normalment, a veure, viure no és senzill, i tampoc és fàcil trobar una resposta,
1: exacte.
0: Però la vida sí que en té de sentit.
1: Sí.
0: I jo crec que la vida és com un petit jardí que hem de regar, i no importa el que tinguem plantat, perquè al capdavall nosaltres no decidim quan hem de venir a aquest món, però sí podem decidir com volem viure i com donar-li un sentit.
1: Sí.
0: Clar, i això, mira, jo abans et parlava de primer el coneixement, prendre consciència. Prendre consciència i poder tenir un criteri. Si, com estem dient fins ara, vivim de forma artificial i volem donar un sentit a la vida, serà molt difícil que li donem un sentit. Perquè donar un sentit a la vida vol dir no prendre com a referència tot el que ens ve de fora, aquestes llums que ens enlluernen, sinó viatjar cap a l'interior i anar al fons de nosaltres mateixes, perquè som nosaltres qui donem el sentit. De vegades la gent diu, no, la vida no té sentit, la vida no sé què, la vida em tracta malament, mira que la vida, evidentment, llevat de casos de malaltia,
1: sí,
0: això és una queixa que no té cap sentit.
1: Mm.
0: Per què? Perquè estem esperant que siguin els altres qui ens facin feliços,
1: qui
0: ens donguin les respostes a les nostres preocupacions, a les nostres curiositats, a la nostra recerca de sentit de la vida. Però és que el sentit de la vida no vindrà de fora, vindrà sempre d'una resposta interna. Per què? Perquè a viure s'aprèn, és una ruta que hem de traçar nosaltres mateixos i ningú més. No hem de deixar en mans dels altres que ens tracin aquesta ruta, sinó hem de ser nosaltres i hem de deixar de ser espectadors per ser partícips de la nostra vida. Ara, jo ja també ho dic al llibre, Això requereix compromís, requereix esforç, requereix estar pendents contínuament, però també dic una cosa, és molt gratificant un dia pensar, jo estic donant sentit a la vida, tot i que em costi, tot i que tingui que supegui, tot i que sigui difícil de vegades, però només el que és nostre és el que realment valorem.
1: Totalment.
0: El que val la pena.
1: Totalment. Mira, jo dic una cosa sempre, Geroni, que ja en si t'agrada, jo faig atletisme, els meus oients ho saben, que és molt pesat, que ja ho sabem, sí, bueno, però és que a vegades els entrevistats no ho saben i els he d'explicar. I molts cops dic, mira, i un dels motius per què ho faig, igual que pot ser qualsevol altre esport, o activitat, o el que vulguis, és dir, mira, jo competeixo només a la pista. Fora, no competeixo mai. A la vida no hem de competir. I, per tant, si tu tens la vida que has viscut, serà la millor vida del món per tu. Igual que quan dius, és que tinc el millor pare del món, per tu. I et tinc
0: Exacte.
1: El d'això, per tu. I així és com ha de ser, eh que sí?
0: Sí, sí, sí, totalment d'acord. Jo també he fet esport de jove i tu acabes de dir una cosa molt important, David. Anem a la vida a competir. I jo crec que hem d'anar a compartir.
1: Fantàstic.
0: Que és molt diferent,
1: Totalment.
0: Quan compartim,
1: Totalment.
0: Ens obrim als altres.
1: Totalment.
0: Quan competim, el que fem és alimentar l'ego que tenim. Allò de jo vull ser. Per tant, l'exemple que tu dones als teus fills és meravellós.
1: Total.
0: A veure, jo a la pista sí, evidentment. Per què? Perquè sobretot sóc conscient que m'està donant un benefici físic i també mental.
1: Exacte,
0: no,
1: sí, sí.
0: No per ser millor que aquest que tinc al costat, ni per l'altre, ni per mirar als costats. Fixa't que quan tu corres, quan has fet l'atletisme, cap a on mires?
1: Sí, sí,
0: cap,
1: sí, sí.
0: Cap a la meta. No estàs mirant el de l'esquerra, ni el de la dreta, ni a veure si és més... No?
1: És veritat.
0: Sinó que, per què? Perquè estàs participant,
1: sí, sí, sí.
0: Estàs d'aquesta cursa. I, per tant, intentar també, no sé, no, perquè mira, de les competicions que fem a la vida, després arriben els menysteniments.
1: Exactament.
0: A l'oblidar-nos que hem de ser molt humils.
1: Exactament.
0: Que els egos, que la supèrbia no porta enlloc. Totalment. Que això de voler ser millor que els altres i tenir més i tot això... el que fa és empobrir-nos, empobrir-nos com a persones. I clar, l'opinió dels altres vindrà sempre en funció dels valors que tinguem.
1: Mm,
0: per totalment. Això, aquest exemple que tu dones als teus fills em sembla fantàstic. I sobretot obrir, a veure, ser generosos i compartir, integrar-nos tots. I clar, imagina, si tots tenim un programa en comú del tipus que sigui, i a més, el compartir... Això és fantàstic,
1: sí.
0: Perquè s'estem enriquint i, a més, tornant a això que tu deies abans, David, podrem dir, ara sí que la meva vida, en part, o té sentit.
1: Totalment. Que parla bé, doncs escriu igual o millor. Vivir el humanismo hoy, us el recomano. Otra forma de pensar i de sentir la vida. Escrit pel Geroni Miguel. Moltíssimes gràcies, Geroni, per haver passat pel programa i fins la propera.
0: A tu, David, ha estat un plaer. Moltes gràcies.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Segur que molts cops, passejant per alguna ciutat, per algun poble, per algun indret, heu notat que dius, ostres, és que amb aquesta calor que fa i

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Ho explicava abans la Montse, Aena ha anunciat que invertirà 153 milions en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat fins al 2031.
2: El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i reformar la façana. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials. L'actuació no preveu ampliar la capacitat de les instal·lacions.
1: Expliquem també que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar que arrencava canonades de gas per vendre'n el coure.
2: Se l'acusa d'un delicte continuat de robatori amb força i un delicte d'estralls per riscos i perjudicis que podia provocar als veïns. Se li atribueixen robatoris en diversos municipis del Maresme i Barcelona.
1: També detingut un home per insultar i intimidar amb una ampolla de vidre dues persones LGTBI durant el Pride de Barcelona.
2: Els agents que participaven en un dispositiu especial de seguretat van observar que l'individu insultava dues persones del col·lectiu per la seva orientació sexual. La Guàrdia Urbana l'ha arrestat per un presumpte delicte d'odi i amenaces.
1: I acabem explicant que Ferrocarrils instal·la 280 punts lila a les estacions per garantir una atenció immediata durant un assetjament sexual.
2: S'han ubicat a les estacions de les línies Barcelona, Vallès i Llobregat-Anoia des de finals de juny. Els operadors que reben els avisos s'han format per tal de gestionar-los i donar-hi resposta. L'aplicació mòbil també incorpora una nova funcionalitat per alertar d'aquestes situacions.
1: Són notícies d'aquest divendres 17 de juliol. Com cada divendres a aquesta hora, saludo en Xavi Casinos per descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Xavi, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Ja a punt d'acabar la temporada, eh?
3: A punt, a punt.
1: Ens queda aquest i un altre secret i ja està.
3: Sí, a veure, jo estic esperant la proposta per renovar.
1: Ah, que no t'ha arribat? Sí, bueno,
3: encara no estem d'acord. Encara no estem d'acord.
1: Bueno, ara ens posem d'acord, no pateixis. On em portes avui, va?
3: Pues mira, avui anirem al monestir de Pedralbes.
1: M'encanta, que és preciós. Home, m'encantes. És espectacular, m'agrada.
3: Sí. Doncs bé, doncs si anem allà i anem a entrar al recinte,

0: Saps que és un arc, una sí. porta en forma d'arc. Bueno, si ens hi fixem, si aixeques una mica el cap, hi haurà, veuràs una placa antiga que diu textualment Caserío de Pedralbes, Distrito Municipal de Sarrià, Quartel de Poniente.
1: Oh, que imponent.
0: Sí. Aquesta és l'única placa que queda en tot Sarrià que recorda quan el municipi era independent de Barcelona, és a dir, sí. abans del 1921, que aleshores tenia una distribució administrativa territorial en forma de caseríos i quartels.
1: Bé.
0: Aleshores, doncs bé, Sarrià tenia dos districtes i quatre quartels. Pedralbes corresponia al quartel de Ponent. Llavors el caserío identificava el conjunt de construccions, però també incluïa algunes masies i tal, que estaven molt vinculades a al dia a dia del monestir.
1: Uh-huh.
0: O sigui, tot això van decidir que era un dels caseríos. I també hi havia un habitatge, hi ha algunes forns i carnisseries, etc. Hi havia quatre caseríos. Hi havia el de Sarrià, que és el nucli històric al voltant de la plaça i l'església, única zona urbana i compacta de l'antic municipi, perquè recordem, era molt rural
1: uh-huh.
0: i molt dispers. Hi havia el caserío de les Corts, que és el que avui és el barri de les Corts, i també a un determinat, a partir del 1836, que s'havia independitzat de Sarrià, era també un municipi independent fins al 1897, que va passar a Barcelona. També teníem el caserío de Vallvidrera, que era la part de, uh-huh. de muntanya, i, per últim, el caserío de Pedralbes, que és el que ens ocupa. Bé, tot i així, s'ha de dir que hi havia una altra placa, fins no fa gaire, molt similar a aquesta, i a pocs metres del monestir. Ha desaparegut, va haver-hi una rehabilitació dels edificis que hi havia allà. Imagino que es va retirar o no sé què va passar amb ella. I aquí parlava d'un altre caserío, que era el caserío de la Salut, que teòricament s'articulava voltant d'un carrer que es deia així, de la Salut. Seria un cinquè caserío, però la veritat, crec que documentats n'hi ha quatre,
1: no
0: els
1: podria registres.
0: Afegir més tard, vés a saber, bueno, però és així. I que és una ocasió per anar a veure-la i donar la volta pel monestir, que com tu et dius, és impressionant.
1: Sí que era gran Sarrià, ara estava pensant, ostres...
0: Era gran. Era gran, però era bàsicament un sòl rural, salvo aquesta zona urbana, que és el Sarrià d'avui, el que entenem al voltant del carrer Major, però tot a més eren masies i construccions molt disperses, igual que les Corts. Les Corts era el mateix.
1: Però les Corts sempre he pensat que estava com més integrat a Barcelona, i Sarrià realment, fins i tot ara... es veu molt diferent a Barcelona.
0: Clar,
1: algun secret ens has explicat fa poc a Sarrià.
0: Les paletes.
1: Exacte, les paletes. Jo no sé per què no ho he vist, però bueno. Igual que aquest cartell que està a l'entrada. Però abans d'entrar...
0: Quan entres al recinte per la part de baix, hi ha una porta en forma d'arc a sobre de l'arc. Clar, això s'ha mantingut bàsicament perquè l'arc està protegit.
1: Ja.
0: Aleshores és intocable. Segurament on hi havia l'altre cartell, que jo no l'he vist en persona, però sí l'he vist en fotografies i no molt antigues, bastant recents, que estava molt a prop, en allà sí que imagino que la rehabilitació, aquell edifici no hauria d'estar protegint ni res, i per tant es va poder treure la placa, que espero que van anar a taparar als arxius, a l'arxiu històric o algú
1: que
0: té casa seva.
1: Bueno. El tindràs tu?
0: No, jo no.
1: Doncs vinga, aprofiteu anar al monestir de Pedralbes, que és fantàstic, així que veieu aquesta placa, sigueu més observadors del que sóc jo. Que...
0: I si aneu a la porta contrària, a la part de dalt, la porta, al mig, hi ha una pedra que diuen que és un antic menhir i que això és només la punta del menhir.
1: Què dius?
0: La resta del menhir està enterrat en allà.
1: Mira, un dos per un ens has fet. Per la porta de darrere no he entrat mai.
0: Ah, pues,
1: sempre he
0: entrat, vés a mirar i veuràs el menhir.
1: Haig de mirar tantes coses, mare de Déu, senyor. M'hauries d'acompanyar, tu, fer passejades amb mi per descobrir aquests secrets de Barcelona. Ja en parlarem. Mira, el contracte pot estar.
0: Molt bé.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, passa un bon cap de setmana i preparat per la setmana que ve, que és l'última

0: Secció de la temporada?
1: Sí, sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Ja som divendres i encara que fa molta calor hem de fer plans per aquest cap de setmana, així que ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO de Scenic Productions i presentadora de formats de ràdio i televisió com Scenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal?
3: Hola.
0: Com portes la calor?
3: Bé, molta calor, la veritat. Sí? És que no la porto gaire bé, però és que és el que toca. O
0: sigui, intentar... és l'època que és i no hi ha més.
3: Intentar refrescar-se, una miqueta d'aire condicionat a casa, sortir, entrar, platja, piscina i poc més.
0: Això t'anava a dir. Ens proposes plans una mica per fugir de la calor o què?
3: Pues mira, portem una miqueta de tot, perquè hi ha cultura, música, patrimoni, ciència, gastronomia, activitats a l'aire lliure. Però tu avui...
0: Una miqueta per tots els gustos.
3: Sí, és l'última secció de la temporada,
0: podem
3: dir-ho, no? Sí, sí, sí, és l'última. I jo dic, mira, per fer una mica de recordatori de totes les coses que parlem durant tota la temporada, avui fem un mix, no?
0: Vinga, doncs comencem al MNAC, molt bé.
3: Doncs sí, mira, comencem amb una proposta que sempre val la pena. Si us agrada l'art, aquest dissabte teniu l'oportunitat a visitar gratuïtament el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és una meravella, a partir de les 3 de la tarda. Però més enllà de les seves col·leccions, el MNAC és espectacular, Míriam, perquè no només per el lloc on es troba, que està situat al Palau Nacional de Montjuïc, perquè, si, a més, ofereix unes panoràmiques més boniques de Barcelona. Es considera un dels museus més importants del sud d'Europa i conserva una de les millors col·leccions d'art romànic del món, a més d'obres gòtiques, renaixentistes, barroques, modernistes i contemporànies. I un consell, quan acabeu la visita, sortiu a la terrassa perquè les vistes a la ciutat són senzillament espectaculars.
0: I dones bones vistes a unes altres, perquè ara anem al Mirador Torreglòries, que Déu-n'hi-do, n'hem parlat aquí moltes vegades, però
3: doncs
0: les vistes de la ciutat...
3: Sempre diem, no?, si coneixem la ciutat, i jo crec que hi ha llocs que jo personalment encara no l'he visitat, tinc que dir, jo no sé si tu has estat...
0: No he estat, hem parlat amb ells en alguna ocasió, però no l'hem visitat.
3: Doncs he volgut triar aquesta proposta perquè jo crec que segur que us sorprendrà. Si encara no heu pujat aquest cap de setmana, és una magnífica oportunitat per descobrir el Mirador de la Torreglòries, un dels espais més nous i espectaculars de Barcelona. Situat a 125 metres d'alçada, ofereix una vista panoràmica de 360 graus que permet contemplar Barcelona com mai abans. Des d'allà podreu reconèixer la Sagrada Família, el Mar Mediterrani, Montjuïc, Collserola, el Tibidabo o el traçat perfecte de l'Eixample. Per a aquesta vista, a més, és molt més que un mirador, perquè abans d'arribar al punt més alt, el recorregut inclou una experiència immersiva que explica com viu i evoluciona Barcelona, abordant temes com la sostenibilitat, la innovació i el futur de la ciutat. I un dels moments més espectaculars arriba amb Cloud Cities Barcelona, una impressionant instal·lació de l'artista argentí Tomàs Saraceno, que està formada per plataformes i xarxes suspeses que permeten caminar dins d'una autèntica escultura. El meu consell, Míriam, és reservar la visita cap al capvespre. Veure com el sol es posa i com Barcelona es va il·luminant, la veritat, és una experiència realment màgica. Una proposta perfecta tant per als turistes com per als mateixos barcelonins, perquè moltes vegades diem això, no?
0: Sí, sí, no
3: pensem
0: coneixem.
3: Que coneixem la nostra ciutat, però no podem dir fins que la descobrim des de les alçades.
0: Totalment. I vinga, ara una de les cites més importants que no pot faltar al calendari.
3: Sí, Barcelona està revolucionada perquè aquest cap de setmana Barcelona celebra una de les cites més importants del calendari, el Pride Barcelona. Durant diversos dies de la ciutat s'omple de concerts, espectacles, activitats familiars i cultura, culminant dissabte una gran manifestació i diverses actuacions musicals totalment gratuïtes. És una celebració de la diversitat, la igualtat i el respecte que cada any reuneix a milers de persones.
0: I vinga, ara ens vols portar al MACBA al vespre, que ja comença
3: vespre,
0: a fer menys calor, eh?
3: Sí, perquè sempre parlem del MACBA i parlem de les seves exposicions, però una altra proposta molt interessant són els vespres del MACBA, com bé dius, Míriam, perquè combinen música en directe, art contemporani i activitats culturals amb un ambient molt diferent dels que solem trobar dins d'un museu. És una manera excel·lent per poder començar una tarda d'estiu al barri del Raval.
0: Que xulo, eh? També. Sí. També podem anar de nit al Cosmocaixa. Això no ho sabia jo.
3: A mi m'ha cridat molt l'atenció. Sí, i de fet, jo, d'aquestes propostes que estic agafant avui, en faré algunes, perquè no les he fet. I el Cosmocaixa, doncs sí, una de les propostes que a mi personalment més m'ha agradat. Si us agrada la ciència, i jo sé que tu, Míriam, a tu t'agrada.
0: Bueno, aquí tenim moltes seccions de ciència i n'estic aprenent molt, eh?
3: Veus, és que s'aprèn molt.
0: I tant, i tant, i tant.
3: Doncs aquest cap de setmana no us podeu perdre els Cosmonits, Cosmo Nits. El Cosmo Caixa obre...

0: en horari de tarda vespre i es transforma en un espai dedicat a la biodiversitat. Hi trobareu tallers interactius, experiments en directe, activitats participatives, reptes científics, projeccions, cinema, monòlegs divulgatius i experiències immersives. A més, podeu visitar el magnífic bosc inundat.
1: Quina meravella.
0: Una recreació...
1: Això sí que l'he vist i és molt xulo.
0: Pues una recreació de la selva amazònica amb vegetació tropical, peixos, caimans i una biodiversitat sorprenent. Una experiència molt recomanable per a famílies, també com per a adults.
1: Doncs una bona opció per fugir de la calor, però ens portes una altra, eh?
0: Bueno, ara per refrescar-vos, eh?
1: A veure, vinga.
0: Què et sembla?
1: On ens mullem aquí a Barcelona?
0: Doncs si busqueu refrescar-vos, podeu gaudir dels banys del Fòrum, ideal per banyar-vos amb tranquil·litat sense sortir de Barcelona. I això és una proposta pel matí, i després ja quan arribi el vespre, res millor que apropar-vos a la Font Màgica de Montjuïc, que torna a oferir el seu espectacle d'aigua, llum i música.
1: Mira, amb el Xavi Casinos parlàvem d'un secret de Barcelona que ens ha portat fins al monestir de Pedralbes, precisament, i tu també ens portes a...
0: Sí.
1: Haurem d'acabar anant, al final, al monestir.
0: Mira, i a més, hi ha uns dies... Jo he parlat en general, per si no coneixeu aquesta joia, com és el monestir del Pedralbes, no? Fundat al segle XIV per la reina Elisenda de Montcada. Conserva els seus claustres gòtics més grans i més ben preservats d'Europa, i és un espai perfecte per desconnectar el ritme de la ciutat. Però ja està llegint, ara, mentre que venia cap a la ràdio, doncs que hi ha uns dies concrets que fan un espectacle de llum i color.
1: Home,
0: i són els dies 22, 25, 26, mireu-lo, perquè jo crec que val molt i molt la pena, perquè si ja és bonic de per si veure el
1: és que l'entorn és una meravella.
0: Si a sobre fan un espectacle de llum i color, crec que pot ser espectacular, i és una altra de les coses que vull fer.
1: Doncs mira, mireu aquest espectacle de llum i descobriu també el secret que ens ha portat el Xavi i gaudiu del monestir, així que és un pla per passar-hi tot el dia.
0: Total.
1: T'estàs aficionant molt als tardeus.
0: Sí, em fa una mica de gràcia, perquè és veritat que a vegades ens fa una mica de mandra això de sortir de nit, no?
1: Ai, què t'he dit, Montse?
0: Mercè.
1: Recordo al Montse Valls, que també li agraden els tardeus.
0: Clar, perquè és que si preferiu una proposta més festiva, doncs aquest divendres, avui mateix, arriba el tardeo de Can Dragó, amb música, gastronomia, activitats a l'aire lliure i molt bon ambient.
1: Que xulo.
0: Per tant, tarde-noche, no?
1: Sí, que ja comença a baixar la calor.
0: Madrugada, no,
1: tarde-noche. Sí, ens hem d'anar a dormir aviat, perquè si no, demà no hi haurà quins, així que, Mercè. Vinga, el que ens agrada a nosaltres és menjar.
0: Doncs sí.
1: És aquesta hora, 13 i 20, el que tenim
0: però
1: és una
0: avui,
1: gana.
0: Però avui, Míriam, no us porto un lloc concret.
1: No?
0: Us porto una zona de Barcelona on podeu triar el lloc que
1: vinga,
0: us agradi,
1: fantàstic.
0: Perquè n'hi ha moltíssims. I aquest cap de setmana us proposo acostar-vos fins a la Barceloneta.
1: Ah,
0: podeu triar infinitat de llocs que estan superxulos, mentre que podeu gaudir d'un bon arròs, una fideuada, peix fresc, marís, davant del Mediterrani. I després, si voleu fer un passeig pel litoral fins a l'hotel W, mentre es fa la posta de sol, doncs encara una proposta més xula.
1: Un planazo,
0: jo és que soy mucho de puestas de sol, m'encanta.
1: Sí, sí. Mira, ara el 12 d'agost, que és a l'eclipsi.
0: A l'eclipsi.
1: Justament a la posta de sol, doncs mira, ho podrem gaudir.
0: A veure si ho veig.
1: Ai, sí, esperem.
0: Estaré
1: que sí,
0: fora de Barcelona, però sí, suposo que ens...
1: Sí, segur que sí. Que
0: podrem veure, la clar que sí. Veure.
1: Vinga, anem al parc de la Ciutadella. Ara.
0: Doncs sí, perquè és un espai que jo no sé si recordo si l'hem comentat aquí, però jo crec que si us gusta, us agrada i us ve de gust la natura, doncs el parc de la Ciutadella sempre una aposta segura. Podeu navegar amb les tradicionals barquetes, visitar la cascada monumental, veure artistes de carrer, fer un pícnic o simplement relaxar-vos sota els arbres.
1: És que crec que a més que és un parc que la gent evidentment coneix, però no coneix tots els racons,
0: no.
1: Perquè vagis com vagis sempre descobreixes alguna zona nova que dius, ui, aquí no hi
0: està. I és molt curiós perquè jo crec que ha evolucionat, no? També
1: sí,
0: una mica el que és el parc de la Ciutadella, com el coneixíem els anys 80 i 70, no?
1: Sí, sí.
0: Al final, la gent és un punt de trobada, és la gent jove, es fa, doncs, això, el punt de trobada, queda per llegir llibres,
1: aprendre el sol... Sí, sí, sí, es fan moltes activitats allà,
0: es fan moltes activitats, i crec que és això, un punt de trobada molt maco, és molt, també té unes zones molt romàntiques, molt xules, per fer fotografies, és espectacular, per tant, jo crec que ho té tot, i donar un passeig per aquí, pel parc de la Ciutadella...
1: Que no només tenim l'entrada al zoo, o tenim el Parlament,
0: Hi ha moltes més coses.
1: més coses al parc de la Ciutadella. I vinga, ja volem marxar de vacances. Sí. I potser algú diu, pues jo no sé on anar aquestes vacances. On els envies?
0: Doncs mira, si aquest estiu disposeu d'uns dies lliures, us recomano aquesta ciutat coneguda com la Venècia del Nord. Estem parlant de Brujas, la ciutat de Brujas.
1: M'han dit que és preciosa.
0: És molt maca. Jo fa molts anys que l'he visitat. Vam fer un recorregut per tota... Era Holanda i Països Baixos, sí, com habitualment, sí, es diu, i vam arribar fins a Brujas. I és que els seus canals, els carrers empedrats, les façanes medievals, el campanar de Belfort, el Beguinatge i les seves xocolateries artesanes converteixen aquesta ciutat belga en una escapada inolvidable. Recorre a peu, és el més maco que podeu fer, navegar pels canals i acabar la jornada degustant, doncs, un gofre o una cervesa belga. La veritat és que és un autèntic plaer.
1: Doncs ja veieu, amb tots aquests plans que ens ha portat avui la Mercè Ruiz de la Fuente, no hi ha excusa per quedar-se a casa aquest cap de setmana i tot aquest estiu. Així
0: tot aquest
1: que...
0: estiu. Bueno, això ja ho poden fer una mica durant tot aquest dies de vacances,
1: tant,
0: ens
1: has posat,
0: no?
1: Portat uns planazos avui. Mercè Ruiz de la Fuente, moltíssimes gràcies per una temporada més amb nosaltres.
0: Un plaer.
1: És un molt bon estiu.
0: Igualment, Míriam, espero retrobar-me amb vosaltres el mes de setembre.
1: Que vagi molt bé, Mercè.
0: Gràcies.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Els soniditos de la Clàudia Moreno. Amb Clàudia Moreno.
1: Ui, ui, ui.
0: Hòstia, la Rivera, avui t'has passat,
1: no,
0: eh?
1: T'has passat, tu. Què, Clàudia?
2: Jo crec que avui bé.
1: Avui, bueno...
2: Avui,
1: avui
2: no
1: he tingut l'oportunitat...
2: No,
1: ja.
2: No he tingut l'oportunitat de comprovar-ho amb ningú.
1: No?
2: No he fet la prova, se m'ha oblidat.
0: Quina por.
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Ni amb la teva mare, eh? No. Que la primera vegada...
1: Jo crec que pitjor que la setmana que ve no ho farem. Vull dir... Ai, que la setmana que ve. Que la setmana passada... No, la setmana que ve...
0: Jo ja la bola estaré... de cristall
1: sí que ho faré fatal perquè no ja estaré pensant
0: estaràs
1: en les vacances.
0: Estaràs pensant en... Clar, clar. Tovallola i xancletes.
1: Això pitjor no ho podem fer, així que
0: no.
1: Jo crec que...
0: Home, sí que es pot fer. Al final vam acabar traient que era un punt i pico, no?
1: Sí, sí, va ser bastant lamentable. Sí. No sé si vam arribar al 5.
0: Crec que és de les poques vegades que hem suspès, eh? Soniditos, crec que sí. Home, normalment
1: sí.
0: El 5 raspadillo l'hem tret.
1: Perquè depèn de si ens tocava algú bo, ens deia, va, vinga, encara clar. Que t'hem donat pistes, us hem donat pistes...
0: Però la Clàudia doncs... és dolenta.
1: No, home, no. Jo crec que avui...
2: Avui...
1: Ara és quan es passa de fàcil.
0: Sí. Ara, sí, exacte. I és un passeig.
1: Bueno, a
0: vinga,
1: veure.
0: Vinga, va.
1: Va, que estem nerviosos, ja.
2: Pues amb la sèrie, primer.
1: A veure.
3: És el colmo, o sea, esto es el colmo, porque ya sé que tengo un hijo delincuente.
1: Aquest és el Trecines?
4: Sí.
0: Ja té pinta.
4: Sí, sí.
1: Què és?
0: A la Siete Vidas.
1: No, Siete Vidas no.
0: No, ai, Siete Vidas.
4: Serrano.
0: Los Serrano.
4: Siete Vidas.
1: Clar, però és que ha fet moltes sèries. Ja, entenc sí. Que... I a més, si parla de Hijo Delincuente, no?
0: El Fran Perea, no?
1: Fran Perea. Pots, és que si no, quina altra sèrie...
0: O el Víctor Elías, com es deia? L'actor és el Víctor Elías, no me'n recordo. El Guille, no? Era el...
1: Però no era el seu fill, no? Era fill petit.
0: Era...
1: Ah, el petit.
4: Sí, a la sèrie sí.
0: No, el petit, petit. No? Què, però aviam, torna a posar?
3: És el colmo, o sea, esto es el colmo, porque ya sé que tengo un hijo delincuente.
0: Sí, va, Resines és.
1: És que és veritat que l'he vist a moltes sèries últimament, però clar, no, potser no són tan conegudes com Los Serrano.
0: Però i no tan comèdia, no? Ara està, fa un temps crec que fa coses més seriotes, no? El Resines o què?
1: Potser.
0: O m'ho estic inventant.
1: Un actor tan...
0: No, sí, és un
4: ara feia una pel·li, sí, sí, no? Sí. També.
1: Sí, no sé, jo l'he vist últimament a molts llocs.
4: Sí.
1: No puc llegir a la Clàudia, eh? No es deixa llegir la cara.
0: No. Seria bona jugadora de pòquer.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. Jo em tiraria a la piscina i diria Los Serrano i que sí, el que dubte.
0: A més, com que ho ha volgut ara posar fàcil i clar. Tal, Los Serrano és una sèrie...
1: Sí, però fa molts anys de Los Serrano. El que passa és que escoltes Resines, sembla que no hagi fet res més al pobre home
4: sí, sí.
1: Que Los
0: ja,
1: Serrano.
0: Sempre te'n vas a Los Serrano. Home, és que va marcar una època, aquella sèrie.
1: Home, i tant.
4: Jo estava superenganxat.
1: I quin final, eh?
4: Sí.
1: Tampoc puc llegir l'Isma, no em deixa llegir-li la cara avui. Que sempre em dona pistes, avui està... Has parlat amb ell,
0: va,
1: no?
0: Va, què?
1: Jo em tiraria la
0: Fem Los Serrano.
1: Los Serrano, perquè no tenim cap més. Va, Los Serrano.
2: Sí.
0: Ah, molt bé!
2: He dit que avui bé.
1: Sí, avui ho has posat fàcil. Sí, sí. Era un... Bueno, tu l'havies vist, Los Serrano?
2: No, la vaig veure quan va sortir, perquè va sortir el 2003 i jo no havia nascut,
1: clar.
2: Però a vegades...
1: L'han repetit mil vegades.
2: Sencera mai. Jo al final aquest que no sé...
0: Jo al final no el vaig veure,
1: eh? Jo crec que tampoc sé com és el final,
0: sí,
1: però tu estàs més enganxat, Peter, has dit, no?
4: Sí, però ara no sé com que el final va ser tan...
0: Que estava en coma i era tot un somni.
1: Era surrealista perquè, clar...
2: Sí?
1: Sí, wow. Però encara li hem fet...
4: Li acabem de fer spoiler.
0: Un spoiler
4: d'una sèrie
0: 20 anys
1: tot
0: després.
1: Tot era un somni, Clàudia...
2: D'aquí?
1: D'ell. No, d'ell?
0: D'ell, del Resines.
1: I el millor era que, clar, que els nens havien crescut durant... No sé quan va durar la sèrie, però va durar uns quants anys, clar, els nens, que eren petits, havien crescut molt, i quan es despertava el somni, els feien passar per petits i, clar, no colar... Mira, és surrealista.
4: Sí.
2: Dubtaven que si posa la cançó o un tall de veu, però dic, bueno, va.
1: Home, aquesta cançó...
2: Ja que la sèrie és fàcil...
4: La cançó hauria estat molt fàcil.
1: Sí.
4: Ho has fet molt bé.
1: Que és la cançó de Fran Perea.
0: Sí.
2: No sé si té més.
0: One Hit Wonder.
2: No sé si té més, però...
1: Em cau molt bé el Fran Perea, també t'ho haig de dir, eh? Sí. Cau bé. El Gerard no t'ha dit.
2: No.
0: Sí, però vull dir, no sé. No tinc una opinió construïda al voltant de Fran Perea. No, sí, home,
1: sí.
0: Jo, qui no em cau bé o qui no m'agrada, ho dic. Però Fran Perea, bueno...
1: Jo no, jo sempre m'ho guardo per mi. Va,
2: anem amb la
1: pel·lícula.
2: Anem.
1: Ah, no sé quina és.
0: Bona pista. Amélie, no?
1: No l'he vist, Amélie, no sé qui...
0: Aquest és Jan Tiersen,
1: sí,
0: l'artista és Jan Tiersen, que jo vaig anar a un concert a Toulon, a França, increïble d'aquest tio, és un geni, sí, és boníssim.
1: Té culturetes, que
0: sí, no? Jan Tiersen, increïble.
1: Clar, jo hagués dit el piano perquè ja que ens porta
0: però, clar,
1: un piano...
0: Però jo sé que Jan Tiersen ha fet la banda sonora d'Amélie.
1: Però no és una mica sèria per Amélie? És que no l'he vist, eh? Però no sé si és...
0: Sèria? La, el què? La cançó?
1: Sí, però Amélie no és una pel·li...
0: Però és que aquesta cançó no és la banda sonora principal d'Amélie. Llavors, no sé, o sigui, Jan Tiersen és... Jan Tiersen va fer la banda sonora d'Amélie, però aquesta cançó...
1: Saps si va fer la del piano?
0: Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan... Sí, és un tamarro.
1: A veure, torna a posar.
0: Oh, i ara veu...
1: A mi no em quadra amb Amélie. Vull dir,
4: a mi tampoc.
1: Però sí, per el que és la pel·lícula, però com que no l'he vist, potser sí que és, eh? O sigui, no et sé dir. Com que ha posat un piano, per això he dit el piano.
0: Clar, jo també, al principi he pensat però el piano, però després he dit, ah, no, és Jan Tiersen.
1: Crec que tampoc l'he vist, el piano, amb la qual cosa anem molt malament. Faig molt malament.
0: De Roma, Roman Polanski era el piano, crec.
1: No busquis ara, que no pots fer trampes.
0: No. Ara tenia...
1: No sé, alguna idea, nois? Jo vaig molt perduda.
0: Jo és que diria Amélie, però... Clar, potser el piano, eh? És que el piano...
4: No has vist el piano.
1: És que per què posa un piano? Potser perquè era la banda original.
0: Potser perquè és així.
1: I punto. Què fem? Amélie, és que estàs molt convençut amb Amélie, tu.
0: Però... No, jo ho dic perquè Jan Tiersen va fer la cançó, però és que aquesta no és la banda sonora.
1: És Jan Tiersen? Clàudia? No saps ni qui
0: no
1: és.
0: No tinc idea. Qui és Jan
1: Tiersen. No t'has buscat, això, eh? Vale. No. Vale. Què fem?
4: Jo me la jugaria, seguiria confiant amb en Gerard.
0: És que no ho sé, perquè el piano... Però el piano...
1: No sé, m'ho he inventat,
0: El piano crec que és prèvia a que Jan Tiersen fes aquesta cançó, diria.
1: Ostres, sí que ho saps.
0: Tampoc seria el fan més gran, eh? Però no, però l'he escoltat molt, allà. No, és que és molt bo, de veritat.
1: No me'n refio de tu. Diem, Amélie.
0: És que no ho sé.
1: Jo diria no saps que... quina banda sonora diria... has fet més?
0: No, només sé Amélie, pues... que és la seva gran...
1: Doncs diem Amélie, i si no, el piano. I si no, poses nada. Pues nada.
0: Vinga, va. És Amélie?
2: És Amélie.
1: Molt bé! Molt bé, Gerard.
0: Vamos!
1: Super, super. Pues mira.
0: Mira.
4: Avui et surts, eh?
1: Ai, he pensat que era una mica seriota per Amélie, però potser l'hauria de mirar, no?
2: Aquesta és el, ojo al títol, el Comptin d'un autre...
0: Comptin d'un autre té, sí.
2: Aquesta.
1: Très bien, Clàudia, però estàs parlant francès? Ah, sí? Pensava que era alemany o...
2: Que la traducció és rima infantil d'un altre estiu, la tarda.
1: Ah, molt bé, molt bon títol.
2: Que rima infantil m'imagino que serà algun estil de cançó.
1: Ni idea.
2: Tipo nana, suposo que serà...
1: No tinc ni idea. No
4: fa pinta de nana, eh?
1: No fa pinta de nana. Bueno, molt bé, Gerard.
0: Molt bé. Gràcies a Jan Tiersen.
1: Sí. Haurem d'escoltar més i haurem de veure més. Va, ara anem amb la cançó. Uf, la cançó. Em costa molt, això. Ai, com em sona, això.
0: Em sona molt, a mi també. Però no ho trec, això, crec.
1: A veure, tornar a posar. Oh. Ostres, és que sé que quan diguis el títol el diré. Oh.
0: Bueno, el 5 ja el tenim, eh? Ui, ja,
1: sí, jo... ja, ja no hi ha...

0: no hi ha pressió.
1: Jo amb els exàmens feia això, el cos dic, el 5 i el 5.
2: Ja està, ja...
1: L'altre ja...
2: Ostres... No ho veieu, el Lluís, per aquí? No, no ve, no, el Lluís, encara?
1: Té pinta de ser artista espanyol.

0: crec que em porti... No. És broma.
1: Ara, com sigui Extremoduro, menjaré les paraules, però...
0: Bueno, no crec.
1: No ho veig, eh? Estàs molt fi avui, amb la qual cosa potser dic Extremoduro, eh?
0: No, però no és Extremoduro. Bueno, crec, no ho sé.
1: Ostres. Què, Peter?
2: Jo demanaria una pista, no?
1: El nostre orgull.
2: Ja tenim el 5, ja tenim el 5.
1: És que és molt, molt... Sí, per molt que ens la posis, avui no la traiem.
3: He de dir que pensava que la coneixeríeu tan ràpid que no tinc quasi coses apuntades per donar la pista.
1: És espanyola.
3: Sí. De l'any 2002.
1: Ostres. Estàvem en el nostre prime, Gerard. L'hem de saber, Xema, aquesta.
0: I tant.
1: L'hem dit, el cantant?
3: Sí.
1: L'hem dit, eh?
0: Ah, l'heu dit.
3: L'heu dit.
0: L'hem dit.
1: O Amaral?
2: Doncs...
0: O Amaral o Extremoduro,
1: o Extremoduro,
0: no?
2: Ja diria Extremoduro, eh?
1: Però jo Extremoduro no l'escolto, eh?
0: Jo és que no els he escoltat tant, però és que em sonava el punteig aquest, el tip, sí? La guitarra, sí. Però potser Amaral, eh? Amaral el 2002 estaven bastant on fire.
1: No, és que no sé per què m'ha vingut al cap, però...
0: Doncs
1: no
0: seguim
1: estic...
0: el teu criteri.
1: Ja, però és que tu estàs molt fi avui.
0: Bueno, però ja en dir-se perquè ha estat la coincidència i que jo sabia que havia fet la banda sonora de Meli.
1: Que, tirem però... A... però és que no sé la cançó, eh? Si és Amaral, no sé la cançó.
0: Bueno... Mig punt, no?
1: Ens va dir unes dècimes o alguna
0: cosa. Unes decimilles, eh?
1: Diem Amaral, si no Extremoduro, i ja està. I alguna d'aquestes dues serà.
3: Pues no és Amaral.
1: No, és Extremoduro.
0: Extremoduro.
3: Ostres,
1: però Gerard! Veus com és que clar...
0: És que era molt guitarra d'Extremoduro, eh?
1: Sí?
0: Sí, sí. I tampoc, ja et dic, tampoc he estat un gran oient, d'Extremoduro, però m'ha vingut... Sí. Però m'ha vingut,
2: Jo he escoltat mil cops Extremoduro i no havia caigut.
0: Segurament més que jo,
2: però... I després que ho has dit?
0: Aquesta guitarra...
2: Escolta, veia la llum, dic...
0: Sí, aquesta guitarra... Bueno, hem dit una de les dues...
1: Algunes
0: dècimes. 0,25, no? 0,25.
3: Sí, 0,25.
1: Bueno.
0: 2,25 de 3.
1: Jo ja callo, eh?
0: Estem on fire.
1: Ja segueixes tu, eh?
0: Vinga.
1: Amb aquesta. Sí. Com es nota que marxes de vacances?
0: Acabo per tot lo alto, eh? La temporada.
1: Divendres que ve et truquem, eh?
0: Sí.
1: Perquè ens ajudis.
0: Des de la platja, no?
1: El comodín de la llamada.
0: Des de la platja. Vinga.
1: Vinga, acabem amb el personatge.
3: Aquest pot ser que sigui el més difícil dels mites d'avui, però...
0: 2,25 de 4.
3: Jo he de dir que potser jo no l'hauria tret jo mateixa, però bueno.
1: Bueno, a veure.
4: Sí, la veritat que em va donar la vida.
0: Ui, aquest és un futbolista. Marc Cucurella.
1: Cucurella.
0: Marc Cucurella. Aviam.
4: Sí, la veritat que
0: sí,
4: em va donar
0: Cucurella.
4: La vida.
0: Marc
1: Confio
0: Cucurella.
1: 100% en
3: el...
1: Sí,
3: molt bé.
1: Gerard és l'esperant futbol.
2: Estic flipant amb el Gerard.
1: Mira, 13-36. Pots marxar ja de vacances.
0: 4 de 4.
1: Molt bé, Gerard.
3: Pensava que no... Perquè així escoltar-li, sobretot en català, que normalment no fa les entrevistes en català...
1: Em sonava futbolista, no sé per què, però no hagués dit... Potser hagués dit... No, Covarsí tampoc, perquè té una veu més reconeixible.
0: No,
3: oi, pobret.
1: No, sí. A casa ens som molt fans, eh?
0: Un respecte al gran Pau.
1: No, Sant Pau,
0: doncs, Marc Cucurella.
1: Doncs ja pots marxar content de
0: vinga,
1: vacances.
0: Vinga, vamos,
1: tu,
0: i tant.
1: Avui jo crec que el millor soniditos de la temporada.
0: El millor de la meva carrera de soniditos, eh?
1: Molt bé. Doncs no marxis encara.
0: No marxo?
1: No marxis.
0: No, em quedo fins al final del programa.
1: Queda un dilema que ve més que...
0: Ganes.
1: Que ni pintau, eh? Per tu que marxes de vacances. Estic allargant perquè entri el Lluís, que està entrant. Vinga, va.
5: Això és la ciutat. El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
1: Lluís Soler, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Com esteu?
1: Bé.
6: No era divendres, eh?
1: Ja està, és que ja està.
6: I a més ens queda una setmaneta.
1: Ja està.
6: No?
1: Està
6: perquè tu també t'has vacances...
1: Divendres que ve,
6: que ve
1: sí.
6: I l'altra
0: ja tenim la platja a tocar.
6: Tenim... Ai, calla, no em parlis de platja.
1: Uns més que d'altres.
6: No em parleu de platja.
1: Què t'ha passat?
6: No, perquè he d'explicar...
0: Ah, llavors marxem i no fem dilema.
6: Us he d'explicar que el dilema d'avui divendres, que a més, pels que s'estan incorporant ara, perquè ja sé que això porteu ja tot el matí dient...
0: Fem bullir l'olla.
6: El dilema d'avui divendres, estimats i estimats, és... Preferiu platja amb sorra fina o platja amb pedruscos? Així també ja m'estic posicionant.
1: Home, pedruscos.
6: Bueno, aquella pedretes. Sorra que fa mal. De pedres, de...
1: La que no se t'enganxa i te l'emportes a casa.
6: Has d'anar amb paucs per caminar per aquesta platja.
1: Què dius? Quins peus més sensibles que tens,
6: jo,
1: no?
6: Jo sí, sóc hipersensible.
0: Però això és exfoliant, no?
6: A quina em veus?
1: És
6: facin joc.
0: Segons com siguin els tamanys de les pedres, ojo, que és
1: bueno,
0: que...
1: Però estem parlant de pedretes, peus, eh? Rotllo...

0: Platja d'Aro.
1: Hi ha platges que tenen uns petiteta. Bons pedruscos, eh? Clar, jo Platja d'Aro considero, i part de la Costa Brava considero que és sorra gruixuda, no acaben de ser pedres. Home, jo, per exemple, he anat a Llavaneres, a Cadaqués, tots aquests sí que són allò pedruscots, que dius, allò no és que t'emportis un massatge als peus, és que...
0: Però aleshores quin és el dilema? Peus. Pedres rotllo, el que diu el Gerard,
2: si tu prefereixes anar a la platja de sorra, fineta, de sorra, el que és sorra, o t'agrada més...
0: Mira, podem considerar si pots fer un castell de sorra o no.
2: Exacte.
1: Sí.
0: Vale? Amb les pedres no pots fer
2: amb
0: un castell.
2: Amb les pedres fas la Sagrada Família. Fas la Sagrada Família. No fas castell, fas la Sagrada Família.
0: Va, qui comença?
1: Jo sorra fina, clarament. Clarament.
0: Però si aquesta te l'emportes a casa i estàs tres dies...
1: Bueno, per això hi ha les dutxes que tenen els, per netejar els peus, eh? Les dutxes de les platges per netejar els peus, per això
0: però
1: existeixen.
0: Però se't queda la purpurina de la sorra.
3: Sí, vamos, no. Llevo el agua, llevo la cerveza, llevo la... Ah,
1: ja. Aquest senyor es deixa els peus. O sigui, va, aquests, home, perquè van amb... Els venedors ambulants a les platges de pedres no te'ls trobes.
0: Van amb la cangrejera, no, sí que te'ls trobes, sí. Sí, sí, a tu i
2: jo. Van amb les cangrejeres.
0: Clar, te'ls recordeu?
2: Aquelles, sí, sí, sí.
1: Jo... Sorra fina, això, sorra fina, clarament. Bé. Em sembla molt més agradable sí. Quan t'estires... Clar, és que les pedres, quan t'estires allà amb la tovallola...
0: No, perquè les has de moldejar.
1: Massatge tailandès. T'emportes un massatge tailandès...
0: Gratis, eh?
2: Padril, padril.
0: Sí. Sí. Vols,
2: un massatge padril.
1: No, no, no, jo sorra, sorra fina.
0: Peter, tu què?
4: Jo crec que la sorra fina hauria d'estar prohibida. Jo m'agrada més les platges amb pedres. O sigui, no pedrotes aquests supergrans, però pedres així... Perquè... Amb la platja de sorra fina, com que t'has de dutxar com 5 cops per treure tota aquesta sorra.
2: Mira, hi ha gent que potser necessita aquesta excusa, saps què vull dir?
4: Bueno.
2: Que no els hi ha malament.
0: Que bo.
2: Que no els hi ha malament.
0: Sí, sí, sí. No,
2: I més en aquesta època.
0: I tant, i tant.
2: Mira, és una bona excusa. Quan veiem algú que d'això...
0: Porta sorra.
2: Sí. És una mica sorra. Passa't una aigüeta, una aigüeta. Una aigüeta. Peter, pedrusco, tu.
4: Bueno, pedrusco no, pedres així...
0: I tu, Clàudia?
5: Sí, he de triar pedres, però...
2: Has de triar, Clàudia, és dilemes.
5: Però si puc triar, no m'agrada la platja. Em molesten les pedres i em molesta la sorra. La sorra més.
0: Jo estic d'acord amb la Clàudia.
5: Jo soc partidària de la zona d'abans del fòrum.
2: Que... Ah, mira-la, a la zona d'abans del fòrum, tu.
0: Ah, mira.
2: Les piscines naturals, que diuen.
1: Sí. Ai, mira.
2: Que no són molt naturals.
0: Mira, mira, mira. Home, si hi ha un vigilante a la playa...
2: Ah, tu vas per el vigilante
5: no.
2: De la playa.
5: Sí. Però, o sigui, hi ha socorrista, però no...
2: No, home, aquí coneixem socorristes, aquí.
0: Sí.
2: Que han vingut aquí.
0: Sí,
1: i han passat pel programa.
2: Fa poques setmanes sí. Estan asseguts sí, sí. A la teva cadira. Encara fa olor a crema.
0: Realment estan a l'altra banda, però no passa res.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ah, aquí estava el que gravava.
0: Sí.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Sí. Un altre tema, amb els pedruscots, no pots clavar
0: comença,
1: el parasol.
0: Ja comença a treure trema.
2: No, no, clar. És
1: que... No, dic que no pots clavar el parasol.
0: Sí,
2: però s'ha definit. Avui
1: sí,
2: ha de,
1: sí, sí,
2: ha de
1: sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí.
1: Per plaer teu.
2: Jefa, tu?
0: Jo és que és veritat que no m'agrada la platja.
2: Fa mandra, eh?
0: Sí, és que la platja em sembla avorrida, bruta, la gent em molesta... Massa gent, a Clàudia.
1: Em va fent que sí, la Clàudia.
0: A la piscina s'està... La gespa,
2: tu deus ser fantàstic.
0: No, jo estic a la piscina de mar de contenta.
2: Això està molt bé,
0: no,
2: sí.
0: Però si ets d'anar a la platja, prefereixo pedretes.
2: Pedretes.
0: Sí, tot i que és veritat que és més còmoda la sorra fina.
1: Clar.
0: I més maca.
2: Em vas a parar.
0: I els nens ho passen millor perquè poden fer castells.
2: Tots són avantatges. Està guanyant, tots són avantatges.
0: No, si t'he dit les pedres.
2: Perquè de pedres arribes a casa sagnant.
0: Què dius?
2: Que sembla que hagis fet la processó del Cristo
1: de... Amb els peus abullats.
0: Però ets molt exagerat. Però sou molt exagerat.
2: Jo he vist gent arribar a casa... Jo he vist gent arribar a casa i un rajolí de sang pel carrer que la gent es pensava que venia de la processió del Cristo de
0: Espanyol. Però sabeu que existeixen les sabates, vull dir...
2: Sí, els paucs i les...
0: Ah, com
1: home, però què et vas posant i traient les sabates tota l'estona quan vas a l'aigua, quan vas a buscar...
2: Un rotllo.
0: No, però si et poses al costat de l'aigua... Sí.
2: No hi ha res millor que la sorra fineta.
0: I a més et fas un massatge als peus.
2: La sorra fineta, que després arriba a l'aigua i se'n va l'aigua...
0: I és més, no sé si us agrada a vosaltres caminar per la platja. Sou d'aquests que...
1: A mi m'agrada, sí.
0: Doncs amb les pedres no se t'enfonsa tant al peu. I costa menys.
2: Ui, però saps que va millor pel cos, que se't vagi enfonsant
0: una miqueta, no? No, perquè t'activa la circulació les pedretes.
2: Bueno, fins que et deixa la circulació...
1: T'activa tot, les pedretes.
2: T'activa la circulació fins que et destrossa la sang.
0: Bueno, tu entenc que...
2: Jo soc de la fineta, sí.
0: Fina. Perquè t'agrada fer castells.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo soc de sorra fina. Sorra fina, molt millor. Perquè a més faré així de seguida se'n va.
0: I el bany... tu ets tu el que agafes la tovallola no. I em tires tota la sorra a la cara.
2: No, perquè, perquè no utilitzo la tovallola a la platja.
1: No utilitzes tovallola?
2: No.
0: Què vas, amb la cadira?
2: Vaig allà, em banyo, m'assec

0: i me'n vaig.
1: Mira, sí, sí. L'alegria de la huerta també, no, saps?
0: Home, jo, a la que jo us he de recordar que jo em banyo a la platja de Castelldefels a les 9 del matí. A la que començo a veure algú que ja és de Barcelona, que s'apropa perquè se'ls veu de lluny que són de Barcelona, i dic, és l'hora de marxar.
1: Escolta, no vens tu a treballar aquí, no ens molestes, queda't a Castelldefels a treballar.
0: Ah, exacte, sí, sí. Ja.
2: Però tu no vius a primera línia de platja, no?
0: No, és igual. El tu tema és...
1: Cap... No, ell vol dir que sí, però no ha de caminar.
2: Fas tot el recorregut per anar a la platja només per fer-te un xeco-xeco i tornar.
0: Bueno, xeco no me'l faig, però sí, sí, sí.
2: Mare meva.
0: És un bany del matí, ideal, hi ha poca gent.
2: I ja està, i te'n tornes tal com vens, te'n tornes.
0: I ja comences a veure que arriben allà amb...
1: I què?
0: Amb l'Havana Vera. Tot el dia a la platja.
1: Però Esteve, la platja, no es pot anar?
0: Per favor, per favor.
1: Jo vaig molt a la platja de Castelldefels. Mira, aquest cap de setmana aniré.
0: Menys catetos.
1: Només per tocar-te.
0: Menys catetismo tot el dia a la platja, tot el dia a la platja.
1: A quina parada et poses?
0: Ara t'ho explico.
1: No, és per posar-me ben lluny.
0: Ara t'ho explicaré, ara t'ho explicaré.
1: Home.
0: Què diu la nostra gent? Tu què creus que diran?
1: Doncs aquesta setmana no ho sé, eh?
2: Jo crec que serà sorra bastant... sorra fina.
1: Tu creus?
2: No,
1: jo crec que serà força 50-50.
0: És que és de molt mala educació, les pedruscos.
1: Va, és mala educació emportar-se sorra de la platja, mira, perquè no és teva, l'estàs robant.
0: Si tu t'emportes una mica de sorra entre dits del peu, encara. Però un pedrusco?
1: Fa un mal.
0: Hi ha gent que encara... Hi ha gent que, fa, que porta un tros allà de...
1: És el primer que has de fer, treure les pedretes.
0: Hi ha gent que té pedres d'anys passats.
1: Això és que no... Va
0: salir otro dedo,
2: jo col·leccionava pedres.
1: Però si surts de la platja i et... Treus totes les pedres.
0: Pedres, petxines... Clar, és que...
3: Ai, a mi les petxines m'agraden anar-les col·leccionant.
0: Això sí que és delicte.
1: Això és robatori, eh?
0: Home, la natura i la fauna, i no pot ser.
2: Espècies protegides.
1: Ai, molt bé. Vols escoltar el que diu la gent? Vinga, va.
4: Bon dia, nois. Doncs jo sóc de sorra, que sigui una mica més gruixuda, tipus Costa Brava, perquè la sorra fina és que no te la treus després mai, eh? O sigui, acabes amb sorra, que te dura dies. I bueno, si no, jo també el que faig és porto d'aquelles tipus sandàlies pues, per caminar, que és ideal per entrar a la platja amb roca i de més, i així no fa mal als peus. Que tingueu un bon cap de setmana, nois.
5: Hola, família, bon dia. I molt bones vacances, molt bones vacances.
6: A mi l'arena, és que si és grossa, de pedra mitjana o pedra gran, jo ja no puc caminar. I tombar-te? Si és que te la claves a tot arreu, és que no pots. És que és impossible, te fa mal. Llavors prefereixo la petitona, encara que es fica en tots puestos del cos, però prefereixo la petita. L'arena, petitona, petitona. Perquè les altres és que no puc ni caminar, i menys tombar-te, que et fa mal tot.
7: Hola, aviam, la sorra de Barcelona cap amunt, cap a la Costa Brava. De Barcelona cap a baix, cap a Castelldefels, Tarragona, res de res. És pura farina. Costa moltíssim treure-te dels peus. Si no, hi ha una dutxa o una seta a prop. I no suporto que tingui jo els peus amb sorra quan pujo amb el cotxe o pujo en un tren, perquè tinc molta mania. I la sorra, una miqueta més gruixudeta, surt millor amb la tovallola.
8: Hola, buenos días. Asunto playas. Yo prefiero arena que piedras, porque da la casualidad que yo no sé nadar, pero cuando vamos a la playa con mis hijas, entonces lo que yo hago es andar. Me gusta caminar mucho a la orilla, y entonces, pues, para caminar prefiero la arena, porque con las piedras, madre mía, los dolores que te llevas. Siempre arena.
9: Buena tarde.
1: Veus, aquí no tenen problema.
0: No, a més, també tinc una cosa, que si no hi ha sorra, no és platja, també t'he de dir.
1: Ah. Hola?
0: És veritat, home, no existeix una platja sense sorra fina.
1: Però quina tonteria és aquesta?
0: No existeix, home, no. A més, si és sorra fina, saps que és natural. Si és pedretes, és que ha arribat el camió amb la grava i l'ha llançat allà.
1: Clar que sí.
2: El camió de l'obra.
1: No, mira, a Platja d'Aro, per exemple, no hi havia platja. Abans no hi havia mar. L'han posat, saps?
0: L'han posat.
1: Els turistes, clar que sí, carinyo.
0: Les pedretes.
1: I
0: l'aigua també. Els camions que van per la P7.
1: I l'aigua també.
0: La P7 passa per allà, no?
1: Tots són de...
0: Els camions de la P7 són els que llencen allà la grava, les pedres.
1: Clar, clar. Per la C16 no passa cap, no?
0: Totes les pedres que han sobrat de la Sagrada Família estan allà, a la Platja d'Aro.
1: Però si l'han esmicolat bé, perquè són petitetes.
0: Molt, clar, perquè amb el temps es van desfent.
1: Ai, de veritat, tens uns arguments tan fluixos.
0: És que
1: es nota que arribem a final de temporada, que tens uns arguments tristots.
0: La setmana que ve veuràs. La setmana que ve farem un dilema que ens ha proporcionat un oient. I a més, m'agrada molt aquest dilema.
1: Ah, molt bé.
0: Està relacionat amb la platja, eh?
1: Ai, una altra vegada la platja.
0: Bueno, la platja... No, una mica relacionat amb la... no, no és tan platja, sinó és una cosa que utilitzem a l'estiu, sobretot.

0: Vale.
1: I té a veure amb el que hem, una miqueta amb el que hem parlat.
0: Banyador biquini.
1: Quasi.
0: Ah. Escolta, això però això vol dir que et vols escaquejar?
1: És que em pensava que no te'n recordaries.
0: Sí, me'n recordo, ho tinc apuntat a l'agenda.
1: Doncs sí, no? Bueno, perquè jo portaré un tema.
0: Bueno, tu portaràs un tema, jo portaré un altre.
1: Vinga.
0: Jo vull intentar veure si...
1: Es faran fora tots.
2: Doble dilema, eh?
0: Si ja deixem aquesta secció.
1: Per favor, voteu a favor de no seguir, no?
0: Ah, sí, sí.
1: Bueno, això és el que farem la setmana que ve.
0: Tots els que arribin de que no volen que segueixi a Lluís Soler...
1: Que vinguin aquí i ens ho diguin a la cara.
0: No, no, els traurem, no els posarem i ja està.
1: No, però...
0: Així. L'any passat ho vas petar.
1: Ho vaig petar, eh?
0: Però clar, potser aquest any la gent ja està cansada.
1: No hi era, pot ser que la gent...
0: Però si no segueixes amb aquesta secció, hauràs de seguir amb una altra.
1: Crec que llavors s'ha de crear una altra. No? S'ha creat una altra.
0: Aquesta nota...
1: Bueno, veurem. Jo crec que aquesta està molt bé. Els dilemes són importants. Els dilemes mouen la societat. Els dilemes ens mouen el divendres. Què faríem sense un dilema?
0: Home, donem conversa al cap de setmana a les famílies.
1: Sí. Què faríem sense un dilema?
0: Cafè o té?
1: Cafè...
0: Seria un altre dilema, eh? Sí, sí, sí.
1: Sí. Molt bé.
0: Lluís Soler, et quedes a la ràdio que et va
1: néixer? No, perquè me'n vaig a Santander, tu. Que són les festes de Santander i he d'anar perquè muntem un concert amb la Paula Cups.
0: Home,
2: Paula Cups, que maca. Amiga del programa.
1: Senyor,
0: sí,
1: senyor.
0: Sí. No,
1: doncs marxo cap a Santander.
2: És de pedra o de sorra la platja de Santander?
1: Què m'has explicat?
0: No miris a mi.
1: Ara m'ha deixat fora de joc.
2: Ah, no, mira, no sé, per aprofitar, per fer una referència al dilema.
1: Doncs vinga, ja t'ho...
2: Ja ho descobriràs.
0: Després ho expliquem. Lluís Soler, que passis un bon cap de setmana i prepara't per la setmana que ve, que venen corbes.
1: Vindré net, per si de cas.
0: Sense pedretes.
1: Apa, amb la muda neta. Adéu.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: La última ràdio que et mereixes del Gerard Sanz.
2: Bueno, aquesta temporada. Sí, perquè hem d'anar confirmant, però m'has atribuït la ràdio que et mereixes de la temporada vinent, no?
0: Jo no vull conflictes amb el Robert.
2: Podem avançar?
0: Ja us barallé vosaltres amb les seccions.
2: Tu jugues al Robert, acaba de dir, jo això... No sé si vull fer més la ràdio que et mereixes.
0: Ara que torna a vacances ja veurem, a veure...
2: Bueno, no, a mi m'agrada. És feina, però a mi m'agrada fer la ràdio que et mereixes.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Dos, tres minuts.
2: És una bona estona, eh? Sí, sí, per fer dos, tres minuts, però és molt divertit. Mira, dos, tres minuts, el que duren avui cadascun dels clips. Avui són clips bastant llargs.
0: Només dos minuts?
2: Dos i tres. L'altre són cinc minuts. Va, encara tenim temps.
0: Sí, tens temps per posar-ho tres cops.
2: M'he deixat el millor pel final, que és una cosa que passa aquest cap de setmana i de la que hem parlat molt aquesta setmana, suposo que ja saps quina és, però... Començo pels...
0: Que marxes de vacances.
2: No. Començo pels soniditos. El que marxo de vacances passa avui, no al cap de setmana.
0: Sí.
2: Començo pels soniditos, no d'avui, que ha estat una gran triomfada. Hem estat especialment afinats.
4: Home, sobretot tu.
2: Però no va ser el mateix l'estrena de...
0: Va ser lamentable, no pots.
2: De la Clàudia. Sí, bé,
0: no l'estrena de la Clàudia, nosaltres vam ser lamentables.
2: A la ràdio que mereixes. Els soniditos, l'estrena als soniditos.
0: Sí. No,
2: la teva estrena ha estat molt bé. Rendimiento immediato. Vinga, va, escoltem, recordar una miqueta els millors moments o moments més graciosos d'aquell fracàs que va ser la nostra estrena als soniditos de la Clàudia. Som-hi.
0: Què, Clàudia? Nerviosa? Preparada?
5: Sí, jo crec que he escollit bé.
6: Sí. Seguro.
0: A mi m'han dit que no.
6: No, ja.
0: Que ho has posat molt difícil, que no encertarem ni una.
7: Y seguiremos siendo superbuenos amigos toda la vida, seguro.
5: Va, doncs comencem amb la sèrie.
2: Que és la Messia.
0: La Messia no l'he vist, amb la qual cosa no...
2: No, si jo tampoc.
8: Ah, vale.
5: És espanyola.
0: I és actual.
5: Què considerem actual?
9: Pot acabar molt malament.
4: Va, jo vull mullar-me, a veure si és la monja aquesta guerrera o...
10: Però vostè què n'és?
4: Hi havia una sèrie, que era la monja guerrera.
0: Sor Lucía, caram, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Tu veus ara que hi ha una sèrie de monja guerrera?
4: Que sí.
5: Claro que sí, guapi. Vinga, resposta final.
2: La Messias.
5: No. És vis-a-vis.
0: Estàs vis-a-vis.
12: Os están engañando, os están estafando.
0: Pues sí, jo he vist vis-a-vis i... Clar, fa molts anys que l'he vist. És veritat que jo passo les intros sempre.
5: Pues no.
8: Sí, ara.
5: No l'heu encertat, però em quedo tranquil·la que almenys la coneixíeu.
6: Com ho diràs?
5: Ara ve la cançó. He de dir que em vau dir que també escoltàveu música jove i actual.
13: Sempre con cariño y respeto.
0: Tens un problema amb l'edadisme, Clàudia.
5: Que no.
14: Pues yo creo que sí, que sí.
0: Els Beatles també ho pot escoltar gent de 20 anys i no tenen edat.
5: No dic que no. Va, passa la cançó.
0: A veure.
15: Ella ja, ella ja.
0: Sí, això ho he escoltat a casa.
1: Claro.

0: no. Ni idea de qui ho canta, ni com és el títol de la cançó.
1: A saber...
2: Ella ja.
3: Bueno, no. El títol...
0: Mira, espera. Comodín d'Europa FM, Lluís Soler.
4: Que la vaig buscar fa dos dies.
0: Doncs vinga, va.
4: No sé el nom, no puc...
5: És de ser inútiles, eh?
0: Ja han dit que potser és l'última secció de la Clàudia.
6: Arreando, que estàs dient?
3: No, i la peli l'han tret al final.
0: Sí, la peli l'han tret.
7: Te gusta esta sección, te gustaba. La setmana que ve ja...
8: Bye, bye, hasta otro ratito, eh?
9: No, pues al final no hi ha hagut un bye-bye hasta otro ratito.
2: Aquí hi havia una sèrie.
9: Amb tot el carinyo. Segur que si ho escoltés, Sor Lucía Caram...
0: Home, es riuria
9: moltíssim.
0: És un amor, sí.
9: Vinga, va, anem amb això que passarà aquest cap de setmana, que és la gran final del Mundial a les 9, el diumenge, a Nova York.
0: O no,
9: tot depèn del foc, però ja vam fer una mica una prèvia quan es va confirmar que Argentina...
0: La Clàudia ha posat una cara, què ha passat? No escoltes el programa, Clàudia.
9: Els incendis de Canadà, que pot ser que afectin a la final.
0: No hi ha foc a Nova York, no pateixis.
9: Hay que venir informado, señorita. Vinga, va, doncs després de la victòria d'Argentina, que es va confirmar la classificació pel Mundial, doncs va passar això amb el Víctor Lozano.
10: Ja la tenim!
11: ¡Vamos!
10: Crec que és la mare de totes les finals.
11: La mare que es va venir!
10: Argentina, Espanya, diumenge, 9 del vespre, Nova Jersey.
11: ¡Que me va a dar un ataque!
10: L'Espanya de la Minyamal contra l'Argentina de Leo Messi.
12: Ojo, ojo, ojo.
10: I tot perquè ahir l'Albiceleste va guanyar de forma absolutament èpica a Anglaterra.
13: Que l'hacien xupat.
10: Enzo Fernández va fer l'1-1 al 85 i en el minut 92 del partit, saps què va passar? Això.
11: No! Ara m'he cagat.
0: No, Argentina de mi vida, eh? Això no ens recorda el 2010.
11: Yes, de mi vida!
10: Un mal plantejament de Thomas Tuchel, el seleccionador anglès.
14: Verdadera mal. Cuando dici borchenoso.
10: Que va permetre ressuscitar una Argentina.
15: Y el mundo vio que Cristo venció.
9: Déu nostre senyor, Leo Messi.
10: Aquesta victòria amb aquest gol de Lautaro Martínez, que al final del partit impressionava veure'l plorar d'aquesta manera en recordança dels seus pares.
16: Para mi vieja que jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final.
17: Ai, que bonic, que bonic, que bonic.
0: Ens emocionarem aquí amb Lautaro, eh?
10: El que el futbol dona i les passions i sentiments que desperta en pocs àmbits de la vida ho pots trobar.
18: La vida puede ser maravillosa.
10: Messi, tercera final d'una Copa del Món de les últimes quatre, absolutament impressionant.
19: El mejor, sin ningún lugar a dudas. És el mejor.
10: Leo Messi, que jugarà contra Espanya, on coneix molts futbolistes, com ell mateix va reconèixer després del partit.
20: Ah, conozco a los jugadores también. Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo.
21: Te quiero, vida mía, te quiero noche.
9: L'havia de posar, ja l'havia de posar.
10: Que ara s'ha fet molt viral la fotografia Leo Messi, l'any 2007, quan ell tenia 20 anys, estava banyant a un nadó que era Lamine Yamal.
22: Oh, ¿qué me dices? Por favor.
10: 19 anys després jugaran tots dos amb una final del Mundial. Em quedo amb un Twitter que l'estic descarregant perquè el tinc aquí. S'ha dedicat a mirar les probabilitats que hi havia perquè un tal Leo Messi banyés a un nadó en aquell moment, Lamine Yamal. Diu, la probabilidad de que este pequeño juegue contra este Goat en la final de la Copa del Mundo 19 años después es de... Una... entre 625 billones. El que s'escapa de la comprensió humana és lo de Leo Messi, com pot amb 39 anys fer el partidàs que va fer i com pot ser ell mateix tirant de la selecció per arribar a una final.
23: Y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Vamos a festejar todo otra vez.
10: Així les coses. Final de la Copa del Món del 2026, diumenge, a partir de les 9 del vespre a Nova Jersey.
0: Porres per aquest partit.
9: Quines ganes del partit. Com?
0: Porra per aquest partit.
9: Porra per aquest partit, eh? Ostres, no ho sé, eh? No ho sé. Pregunta-li a la resta i jo m'ho penso.
3: Jo és que vaig molt amb Espanya, o sigui...
0: Posa-li punts a Espanya.
3: Jo a Espanya.
0: Però quan guanyaran?
3: Uf, apostar números... No sé, un... Dos, tres?
0: Vinga. Peter?
2: Jo anava a dir 2-3, però a favor de l'Argentina.
0: Jo 3-1 a favor d'Espanya.
9: 2-2 i penals.
0: Ai, no, que això és un patiment. Escolta, abans que marxis de vacances, el Lluís Soler ja comença a tenir fans, per la setmana que ve. Escolta.
24: No, el Lluís Soler, vamos, hasta la muerte con el Lluís Soler, home, por favor.

0: y sobre todo para que la gente lo disfrute y sea un buen partido de fútbol.
1: Antes van a jugar Inglaterra y Francia por el tercer y el cuarto puesto. El partido va a ser este sábado a las 11 de la noche, hora peninsular. Hasta aquí la información. Volvemos con noticias fin de semana a las 7, serán las 6 en Canarias.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
4: Ay, no escuches eso último. ¿Lo siento?
3: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
4: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. A Onda Cero Cataluña, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
6: Benvinguts a Lideratges, la sisena temporada de Lideratges acaba avui i ho fa amb una fita que mereix ser celebrada amb orgull i gratitud. 68.000 oients en la segona onada de l'EGM, una xifra que no només és un número, és la confirmació que el programa connecta, que el debat rigorós importa, que les veus expertes tenen espai, que la comunitat que hem construït és viva, crítica i compromesa. El creixement d'aquesta audiència és el resultat d'un esforç compartit, és gràcies a totes les persones que ens escolteu cada setmana, que ens feu arribar comentaris, que recomaneu el programa i que ens ajudeu a créixer. És gràcies a l'equip que treballa amb exigència, passió i professionalitat, que no sempre es veu, però sempre es nota. És gràcies a tots els convidats i convidades que han passat pel programa aportant coneixement, criteri i generositat. I és gràcies a les empreses anunciants que confien en el projecte i que el fan possible. Sense aquest suport, el lideratge no podria ser el que és, un espai de reflexió, d'anàlisi i de lideratge compartit. A tots, gràcies. Aquest èxit és col·lectiu. I tanquem la sisena temporada amb un guió que reflecteix perfectament l'essència del lideratge. Europa, talent, lideratge i referents femenins. Quatre mirades que expliquen el món que ve. I així, al bloc Notícies començarem amb Héctor Sánchez, investigador principal del CIDOB. Analitzem els tres eixos que han marcat el curs d'estiu Sofia Corradi, l'habitatge, la defensa i el futur del pressupost comunitari. Un bloc que ens ajuda a entendre què prioritza Europa i què ens demana el futur immediat. A la tertúlia debatem sobre vocacions, barreres, innovació, sostenibilitat, lideratge femení i el paper imprescindible dels referents. Una conversa que ens recorda que el talent existeix, però que cal visibilitzar-lo, impulsar-lo i acompanyar-lo, amb tres veus potents i referents que van participar a la segona edició del Congrés Women Evolution a Tarragona. Maria Teresa Soler, vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona, el COAT, Maria Jesús Puerta, enginyera multidisciplinària, guanyadora del prestigiós premi NASA Lunar Recycle Challenge, i Mariluz Pujol, directora de Seguretat Física i Coordinació i Relacions Institucionals d'Infinitum. A Màrqueting i Comunicació conversem amb Amanda Gutiérrez, advocada especialitzada en dret esportiu i guanyadora del Premi 50-50. I per acabar, empresa en femení de la mà del Consorci Zona Franca, conversem amb Mònica Jiménez, CEO de TM2 i membre del Consell de la Dona. Una trajectòria que exemplifica lideratge, visió i compromís amb la igualtat en sectors on encara queda molt camí per recórrer. Som-hi, comencem.
5: Lideratges amb Ariadna Belver.
6: L'habitatge, la defensa i el futur dels recursos econòmics de la Unió Europea ha centrat en la sisena edició del curs d'estiu Sofia Corradi, organitzat pel Parlament Europeu, la Comissió Europea i el CIDOB. Uns debats que arriben en un moment en què Europa ha de donar resposta a reptes cada vegada més complexos, tant interns com externs. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Héctor Sánchez, investigador principal del CIDOB. Benvingut a Lideratges, Héctor, com estàs?
7: Moltes gràcies, molt bé.
6: Bé, primer de tot, parlem d'això de la temàtica, no? Habitatge, defensa, pressupost europeu. Què ens diu aquesta tria sobre les prioritats que té avui la Unió Europea?
7: Sempre intentem adaptar o triar els temes del curs, no?, en funció una mica de l'agenda política, del context, no? I llavors vivenda, està clar que a qualsevol enquesta de qualsevol país mires i no deixa de ser una de les prioritats principals de tots els ciutadans europeus. Per primera vegada a la història de la Unió Europea hi ha un comissari dedicat al tema d'habitatge i per tant, tenint també en compte que el curs es feia a Barcelona, no?, i que és un tema que preocupa moltíssim, doncs tenia fins a cert punt sentit que fos un dels temes escollits.

0: part de seguretat i defensa, el moment en el que vivim, crec que ara ja és conegut per tothom, no? Estem en un canvi de l'ordre liberal internacional que havíem conegut des de la Segona Guerra Mundial fins avui en canvi. Tenim el que era el garant de seguretat d'Europa, Estats Units, que ja no confiem en ell o cada cop confiem menys en ell. Per tant, tenim una amenaça russa creixent al flanc oriental. Per tant, fins a cert punt té sentit, no?, parlar també de defensa. Els països europeus s'han compromès a gastar més en defensa, per tant, també valia la pena debatre-ho. I el tema del pressupost i dels recursos propis de la Unió Europea, estem en el moment on s'està discutint el pròxim marc financer plurianual, és a dir, el pressupost que tindrà la Unió Europea en els propers 7 anys, no? I això és un tema particular de la Unió. Es negocien els pressupostos a 7 anys vista, per tant, s'han de pensar molt bé, hi ha molta discussió, qui paga, qui no paga, a què es destinen els recursos, etc. Ara és el moment clau per decidir-los, perquè han d'estar preparats per entrar en vigor l'any 2028, i l'any que ve hi ha eleccions a alguns països claus de la Unió Europea que poden amenaçar, diguéssim, el bon funcionament d'aquestes negociacions pressupostàries. Per tant, s'està intentant accelerar i, per tant, tenia sentit també tractar el tema del pressupost.
1: Mm-hmm. Molt bé, com deies, és la primera vegada, no?, que l'habitatge ocupa un lloc destacat al debat europeu. Creus que la Unió Europea està assumint que aquest és un problema estratègic d'Europa i no només una competència dels estats?
0: Crec que els socialistes, en el moment de repartir les carteres a la comissió i en el moment de negociar els càrrecs a la comissió, van veure que això era una demanda, per tant, van diguéssim, encadenar el seu vot afirmatiu a von der Leyen a canvi de que hi hagués, que es tractés aquest tema, o que s'inclogués aquest tema en la comissió. No sé fins a quin punt és encertat, perquè, com vam poder comprovar en el curs, les competències segueixen en mans dels estats membres, no? I en aquest cas el cas espanyol de les regions. Per tant, és veritat que la Unió Europea té certa dificultat, diguéssim, per incidir en la legislació pel que fa a habitatge. Tot i així, sempre se li critica a la Unió Europea que a vegades no respon, diguéssim, a les necessitats ciutadanes. Per tant, fins a cert punt té lògica que, veient com és una preocupació transeuropea, no?, que no només afecta a un sol país, sinó que afecta a molts, o a tots, de fet, hagi intentat, diguéssim, atacar el problema o donar una espècie de solució. Llavors, crec que el que estan intentant, el que va quedar clar en el curs, no?, és extendre una espècie de paraigües on les legislacions o les polítiques d'habitatge, diguéssim, diferents del que estem acostumats, tinguin un paraigües legal, no?, i a la vegada condicionar d'alguna manera la construcció de nou habitatge. Tot i així, clar, les diferències entre estats membres són encara molt evidents, i per tant és molt difícil unificar una política d'habitatge.
1: I en matèria de defensa, que també és un altre gran punt, no?, com deies, s'ha parlat molt d'autonomia estratègica europea, però no sé si és un objectiu realista o encara hi ha masses diferències entre els estats membres.
0: Hi ha moltes diferències entre els estats membres, no?, i això va quedar clar també en el curs. Una de les claus per definir o per actuar en l'autonomia estratègica europea és la percepció de... Si tenir una mateixa percepció del que són les amenaces, això avui en dia encara no passa, tot i que cada vegada hi ha més enteniment, o és més fàcil entendre per què els altres se senten amenaçats, no?, sobretot des de la invasió russa d'Ucraïna l'any 22. L'autonomia estratègica europea és realista fins al punt que és un concepte ja assumit per tothom, no?, i els documents oficials de la Unió Europea recullen aquesta necessitat. El que encara no hi ha és un enteniment de què vol dir això, no? No tothom comparteix el que vol dir autonomia estratègica europea. Per on vol dir una cosa, no? Per exemple, només defensa, diguéssim, o només defensa davant de les amenaces convencionals. Per altres, tenen una connotació més ampla del tema seguretat, no? I per tant inclouen desigualtats, inclouen migracions, inclouen amenaces híbrides, etc. I després hi ha la diferència entre aquells que volen continuar d'alguna manera més o menys vinculats a la seguretat que ofereix als Estats Units i aquells que

0: no ho volen, no? I que, per tant, l'autonomia estratègica europea s'entén diferent depenent del que un vulgui, no? Crec que no, és realista i a la vegada... O sigui, és realista fins al punt que és inevitable. És a dir, els europeus ens hem de fer aquesta pregunta perquè el context ha canviat, perquè allò en el que creiem ha canviat des de... I Donald Trump ha fet molt perquè això canviï, no? I, per tant, no hi ha alternativa a pensar l'autonomia estratègica europea. Després, a la llarga, costarà més, costarà menys, però segurament ens acabarem posant d'acord, com ha passat amb moltes altres, amb molts altres temes.
1: I en quant al pròxim, no, marc financer plurianual que comentaves, el que haurà de finançar noves prioritats com la defensa, dèiem, la competitivitat o la transició verda, Europa té prou recursos per afrontar tots aquests reptes alhora?
0: Aquí està el gran tema i la gran contradicció, no? Que cada vegada li demanem a la Unió Europea que faci més, no? I que serveixi, sigui més útil als ciutadans, i cada vegada, o no cada vegada, però sí que no la dotem dels recursos suficients per fer front a tots els reptes que li demanem. El pressupost d'aquest any, el que s'està discutint, és el clar exemple. De fet, tu mires les dades que et proporciona la comissió, la proposta que va fer la comissió del pressupost, i el pressupost augmenta lleugerament respecte a l'anterior. La trampa és que una part d'aquest pressupost va destinat a pagar el deute generat pels fons Next Generation, que van ser els fons per fer front a la pandèmia, no? Mm-hmm. Per tant, bé, ens trobem davant de la situació que li demanem més a la Unió Europea, però té menys recursos per fer-ho. Llavors, el que diu la comissió, la defensa que fa la comissió de la seva proposta, és que simplificant i unificant programes de finançament, no, es poden evitar solapaments i, per tant, ser més eficient en la despesa, però hi ha seriosos dubtes de que la Unió Europea pugui fer front a tots els reptes que té amb cada vegada menys recursos. Per això existeix la discussió sobre tenir recursos propis, no? Com generar aquests recursos propis per part de la Unió Europea. El que passa és que això xoca amb la voluntat dels estats, no, de recollir aquests recursos propis en cas de que es generin.
1: Bé, doncs moltes gràcies per atendre's. Veurem com evoluciona, però sí que és clar, no?, que d'alguna manera som a Europa, hem d'anar units junts de la mà, perquè hi ha molts reptes i algunes amenaces que només junts podem tirar endavant. Moltes gràcies, bon estiu i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Héctor Sánchez, investigador principal del CIDOB.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
4: Hay pueblos llenos de historia y de rincones que merecen ser descubiertos. AFAMER lanza Te invito a mi pueblo, un concurso para que vecinos y vecinas se conviertan en los mejores embajadores de sus municipios. Graba un vídeo corto con tu móvil y comparte aquello que hace único a tu pueblo. Participa y opta a un premio de 500 euros. Consulta las bases completas en www.afamer.es.
5: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+ 10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+ 10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
1: Cada vegada hi ha més dones estudiant i treballant en disciplines STEM, però la realitat és que encara són minoria en molts àmbits, especialment en sectors com la construcció, l'enginyeria o les professions tècniques. Per això són importants iniciatives com aquest congrés que, sota el lema Talent STEM en acció, construint futur sostenible i inclusiu, el Women Evolution Tarragona, reivindica la necessitat de generar referents, fomentar les vocacions científiques i tecnològiques i avançar cap a sectors més diversos i innovadors. Per tractar aquest tema avui a lideratges, tenim l'oportunitat de parlar amb la Maria Teresa Soler, vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Benvinguda.
6: Gràcies. Bon dia.
1: Maria Jesús Puerta, enginyera multidisciplinària, guanyadora del prestigiós premi NASA Lunar Recycle Challenge. Benvinguda, Maria Jesús.
7: Encantada. Gràcies.
1: I Mariluz Pujol, directora de Seguretat Física i Coordinació i Relacions Institucionals d'Infinitum. Benvinguda, Mariluz.
8: Bon dia. Gràcies.
1: Bé, aquest primer, bueno, primer de tot comencem. Com neix aquesta iniciativa d'organitzar el Congrés Women Evolution a Tarragona amb aquesta temàtica? Suposo que una mica la iniciadora, Maria Teresa,
6: sí,
1: ets
6: sí.
1: tu.
6: Sí, sí. Mira, perquè vaig estar present en un d'aquests congressos que vaig conèixer a Madrid concretament i vaig veure aquest format que el vaig trobar molt interessant i bastant, no sé, motivador. Havent vist aquest format vaig pensar, dic, ostres, jo crec que això ho podríem portar a Tarragona, que crec que ens fa molta falta, perquè a més, pensant en el que és la carrera d'arquitectura tècnica, des del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Tarragona vam pensar que impulsar aquest format podria ser molt interessant per crear doncs, un espai de reflexió on poguéssim donar visibilització d'aquesta professió, donar una projecció d'aquest talent femení en el sector de la construcció i bueno, especialment, com deia, en l'arquitectura tècnica. Pensa que parlem d'una professió que és altament qualificada, que està molt vinculada a la innovació, la gestió, la sostenibilitat i en la transformació del territori perquè, bueno, hi ha més, com que encara arrossega aquesta percepció social de que està una mica massa masculinitzada, doncs era un dels nostres objectius. Com que el que volem també és posar de relleu de que hi ha una mancança important de tècnics i tècniques, vaig creure que a part de recolzar el talent femení que n'hi ha molt i falta encara la més visualització, vam pensar que seria una bona manera de donar a conèixer doncs, aquesta carrera, aquesta professió i reivindicar clar. Que necessitem un format, una educació, una carrera que actualment Tarragona no la té, la disposen les altres províncies, però Tarragona no la té. Per tant, per poder apropar a les joves i que no hi hagi aquest condicionant econòmic o geogràfic, crec que és una bona manera de...
8: I tant.
6: De promocionar-ho.
8: Molt bé, molt bé. A vosaltres dos, primer Maria Jesús, després Maria Luz, per què vau decidir sumar-vos a aquesta iniciativa del Women Evolution? Com la vau conèixer?
9: Bueno, jo vaig rebre una trucada i em van invitar per veure si volia participar i fer una petita xerrada per intentar explicar la meva història. Jo no sóc arquitecta tècnica en aquest cas, però bueno, sí que sóc una enginyera que treballo també amb el món de la construcció. Sé de lo que es va parlar, sé de lo que s'està parlant, d'intentar donar visibilitat a la dona amb aquests espais. I en el moment zero ja vaig dir sí. Vaig mirar l'agenda i dic, vale, m'apunto. Vale? I em va sorprendre molt pel tipus de xerrades que em van fer. Van ser molt interessants, de diferents perfils. Em vaig veure molt... que parlaven molt de la meva experiència també. O sigui, m'assumo a tot el que van dir. I després, en el meu cas, bueno, vaig explicar una miqueta com es pot somiar, com es pot... que això no va de gèneres ni d'edat, sinó que va de persones i com es podem il·lusionar i ens podem motivar a nosaltres mateixos per fer coses, no?
8: Total, va ser molt interessant la teva xerrada. I tu, Mariluz?
10: Bueno, el meu cas, la participació va venir una mica per la proximitat amb la Teresa, que treballem juntes des de fa molts anys, que patim, suem i riem juntes a infinitum, el projecte en el que estem treballant les dues professionalment i estem creixent. I llavors, bueno, pues sí, me van oferir de poder liderar la taula, he de dir que me va tocar pràcticament l'última taula, sí, abans de la despedida, després de la Maria Jesús, per tant, el repte, i a més amb les noies més joves de tot el congrés, que pobretes, jo crec que abans de començar vam dir respirem una mica, perquè després de com vaig veure que el nivell on que llevava tota la jornada, pues va ser molt, molt interessant, la veritat, i vaig anar a la primera hora i no em penedeixo, perquè m'han dit, quan podràs venir? I dic, jo des del principi, per donar suport a la Teresa, i la veritat és que no em penedeixo perquè va ser molt, molt, molt interessant.
8: Sí, la veritat és que va estar molt bé i crec que com és aquestes noies que menciones que estaven a la teva taula van sortir com molt empoderades, no? Que
10: sí.
8: Es diu, sí, que al principi els hi feia certa vergonya o por i al final, doncs, bueno, també te'n dones compte que al final quan domines el teu tema, doncs no necessites res més, no? Sí. O sigui, ja està, és exposar-ho i no plantejar-te si t'està escoltant molta gent o poca, però sí, doncs, demostrar que ets capaç i que tens talent, no? Fa anys que parlem, no, de fomentar aquestes vocacions, com deies, Maria Teresa, les estem, entre les noies. Creieu que encara estem avançant a un ritme massa lent o ja evoluciona favorablement?
6: Òbviament estem avançant. El que passa és que no amb la celeritat

0: que hauríem d'anar avançant. I també cal dir que continuem tenint aquestes barreres obstacles que hem d'anar salvant. És per això que bueno, hem de fomentar tots aquests congressos, totes aquestes vies d'informació, promocionar, fer, per exemple, alguna activitat. Jo sempre he dit que crec que començar quan les noies estan en un institut, que estan a punt ja d'escollir una carrera, ja arribem tard. Crec que l'important és anar als col·legis, fer partícips a les institucions, evidentment, el col·legi professional, el primer, i començar a moure tots aquests estímuls, tot aquest afavorir aquest ambient i aquestes situacions en què les noies puguin trobar-se un espai còmode en el que puguin pensar, ostres, m'agrada, jo també vull, i per què no?
1: I tant, totalment. Maria Luz.
2: Bueno, queda molt a fer. Jo, en el Congrés, per exemple, van sortir d'on venim, no? Les millores que tenim, no? I vam parlar inclús de quan no podíem votar les dones i tal. A mi quan parlem d'aquestes temes me fa una miqueta de mandra perquè penso que hem de mirar endavant, no mirar enrere, és igual si són 40, 50, 60 anys, i crec que sí, evidentment queda moltíssima feina a fer, i crec que sobretot principalment els canvis es produiran també quan dintre de casa també fem canvis, donant exemple com la Mare Jesús, no? I nosaltres cadascú amb el seu àmbit, no? És a casa on podem donar exemple als que ens envolten, fills, germans, amics, cosins, vull dir, és allí on realment la revolució jo crec que es pot produir d'una forma més àgil, a part de les institucions, evidentment, però bueno.
3: Sí, jo penso un poc, una miqueta el mateix, no? Jo en aquest cas tinc aquesta experiència, jo vaig fer això del challenge de la NASA una miqueta per cridar l'atenció dels fills, no perquè no siguin bons estudiants ni molt menys, sinó perquè bueno, la societat no ho té fàcil ara mateix. Estem en un moment, jo sempre dic el mateix, apassionant, d'oportunitats, de fer coses, fixa't, des de Tarragona arribar a la NASA, a la Lluna, però és veritat que primer ens falten referents, en aquest món que és de construcció, és eminentment masculí, o de la mineria en el meu cas també, doncs sí que és veritat que falten referents, però a vegades els límits ens ho posem nosaltres mateixos, i és el que diu ella, no? Potser hem de començar des de casa, s'han de veure des de casa, hem de permetre que els nens somien i els hem de facilitar aquesta tasca, no? I la millor manera és intentar-ho fer-ho amb l'exemple, no? I en el meu cas, bueno, vaig fer això una miqueta per cridar l'atenció, no? Perquè semblava que estem en una societat que es fan les coses quan toca, no? No ens anticipem, no? I això és una cultura, una cultura que s'ha de treballar, que comença a casa i que ha de venir de la mà també de l'escola, no?
1: Sí, totalment. A més, ara, escoltant el que deies i l'altre dia, no? Clar, penses en la NASA, no? I és d'on va estar, no? O
3: sigui, sí, clar.
1: La NASA,
3: saps? Penses en la NASA i penses què faràs a la NASA, s'han de pagar factures, però i la NASA no dona això, però es tracta de somiar. Tant se val la NASA com un curs que tens a mitges, com una carrera quan tens 50 anys. Per què no? Per què no? El problema és que moltes vegades les traves ens les posem nosaltres, o l'entorn. Quan no tens darrere una recompensa econòmica, no? Perquè estem en una societat, lamentablement, que bueno, pues, darrere de tot això sempre n'hi ha d'haver una part econòmica, no? I a vegades les coses no s'han de fer per això. S'han de fer primer per satisfacció personal, després per créixer, per continuar caminant. Això no és fàcil, ningú diu que sigui fàcil, i l'èxit no és guanyar. L'èxit és intentar-ho una altra vegada. És que aquest és el problema. Estem en una societat que si no guanyes... Jo l'altre dia ho deia al Congrés, no? La meva filla jugava a tennis i quan sortíem tothom li deia, què has fet? Has guanyat o has perdut?
1: Sí.
3: No, res, hem perdut, sí, però això no és perdut. Avui hem après a perdre. I hem d'enviar aquests missatges.
1: Totalment. Jo amb això em vaig sentir molt reconeguda, perquè també jugant a pàdel, moltes vegades el meu fill, el primer, quan arribava a casa, què, heu guanyat?
3: Sempre és el mateix.
1: I llavors, ostres, que
3: és com un fracàs. Estem en una societat...
1: Sempre perds, no? I pensava, bueno, sempre perdo, a vegades guanyo també, però m'he anat a passar bé, no?
3: Jo posava l'exemple, abans estàvem parlant i estàvem fent mini tertúlia, i posava l'exemple. Jo sempre estic estudiant, perquè, bueno, soc una friqui i bueno, això va a l'ADN, però mai m'han demanat el títol per veure quina nota tenia.
1: És veritat,
3: i he guanyat a la NASA, la única, 1.200 projectes, 80 països, i mai he tret un 10.
1: Clar.
3: Ara que no m'escolta els meus fills. Vale? Però sempre ho he intentat.
1: Juraré no haver-lo dit, no?
3: Sempre ho negaré. Però sempre ho he intentat i he après del camí, no? I es tracta d'això, les pares.
0: Jo penso que la primera barrera ens la posem nosaltres.

0: altres. Totalment. I una de la pitjor és la por.
1: Totalment.
0: Aquesta és la barrera pitjor de totes.
2: Però després també hi ha un altre factor que has dit i està molt correcte, que és les escoles. Si les escoles també el que fomenten és el que treu millor nota, doncs, no? O sigui, hi ha molt abandonament escolar. Aquí alguna cosa està passant també, no? Vull dir que hi ha iniciatives que perquè jo vaig conèixer la del Campus 42, em sembla que es diu, la de Telefònica, que sobretot el que agafen és molta gent que ha sortit del sistema perquè a les escoles o als instituts, doncs al final els han acabat expulsant, no? I després resulta que són programant i amb robòtica són supercracs, però d'una altra manera, o sigui que potser també hauríem aquell el debat, no?, de dir el sistema educatiu, com està enfocat, no?
0: És el que comentàvem, que crec que s'ha de fer un canvi important i redirigir-lo més a la realitat, a les necessitats que tenim actualment, que no són aquesta manera de fer, aquesta manera d'estudiar, aquests exàmens previs a l'accés a la universitat.
3: I sobretot a les habilitats dels estudiants, vull dir, ficar el focus, la persona, el nen que està creixent, quines habilitats té, com podem potenciar tot això. Fora dels continguts, que sempre que ens centrem en l'educació, no?, en temes de continguts, i al final deixem a banda doncs, les persones, que al final és el que diferencia un professional en el futur.
2: Totalment, perquè bueno, vam parlar d'innovació, de sostenibilitat, de la tecnologia, no?, que estan transformant aquests sectors, però quines competències, no?, parlant ara de competències, creieu que seran imprescindibles pels professionals dels propers anys, Maria Teresa?
0: A veure, està clar que la IA...
1: Totalment.
0: Té un pes específic i, per tant, crec que anirem per aquí. Tot el que és el món de l'STEM estarà d'alguna manera suportat per aquesta IA amb diferents tipus d'aplicacions. Jo crec que aquí se'ls ha d'ensenyar, o se'ns ha d'ensenyar, perquè jo no sóc cap experta en IA, però crec que hem de tenir algú que ens ensenyi el camí, com, de quina manera, la millor manera, perquè no totes les aplicacions en IA són bones, clar, no ens enganyem. No és entrar tipus Google i dir fes-me això o fes-me allò i creure tu, sinó que tu has de supervisar, d'haver sempre aquesta capa de supervisió. Estem parlant de logaritmes, els logaritmes no tenen empatia, els logaritmes és allò que tu introdueixes amb un esbiaix masculí, femení o el que sigui, i traurà el que t'atraurà pel qual s'ha generat i s'ha creat. Per tant, hem de saber moure'ns dintre d'aquesta...
2: Clar, és una eina, però que saber
0: però
2: localitzar.
0: Que serà molt útil per qualsevol professió i ajudarà doncs, amb les gestions, amb els càlculs, amb els dissenys, però sempre jo crec que ha d'haver la capa de supervisió humana.
1: Jo estic, bueno, soc pro IA totalment. Vaig fer, en aquest cas, un màster aplicat a enginyeria i arquitectura quan vaig veure que això arribava, que em sembla, em fa una miqueta de llàstima, no? Perquè sembla que ha arribat amb el ChatGPT i estava a Turing a 1950 i pico fent de les seves amb la IA, no? Però sí que és veritat que d'aquí, de fa 3 anys, ha tingut una repercussió, una explosió molt gran. I això és bo i és dolent. És veritat que a les escoles ja fem tard, perquè tothom l'està utilitzant. Jo vaig fer aquesta mostra, no?, que vaig demanar quanta gent fa qui utilitza la IA? I molta gent, però quanta gent realment sap què hi ha darrere d'això? I això no és màgia, això no és un buscador que diu i està consultant, sinó que la IA està entrenada per entendre les persones, per democratitzar-lo, per fer-lo arribar a tothom, i llavors està entrenada en dades bones i en dades dolentes. Llavors, que tu, o que la gent jove, o que a les escoles el nen faci una revisió, una redacció amb la IA, això és molt perillós. Primer, perquè està la seva part del cerebro s'està
2: desenvolupant,
1: i això farem, i ja n'hi ha papers d'això que diu que la part cognitiva s'acaba atrofiant si comencem només a copy-paste, no? Llavors fem tard perquè les escoles s'han d'imposar ja, i els professors tenen por de que els alumnes agafin la IA per treballar, però això ha vingut per quedar-se i ho hem de normalitzar, i darrere de la IA sempre, i el dia que això no arribi, doncs s'haurà de regular, hauria d'haver una persona, no? Vale? I és ve per quedar-se i ve per ajudar-nos a la medicina, a la ciència, a la sostenibilitat. Jo estic fent projectes que estic treballant amb IA i amb satèl·lits, i començo a mapejar i veure coses de plàstics al mar i a veure on estan, i t'ajuda amb tot això. No t'he sentit ara mateix, si em dieu que faci una rail quadrada, jo que la faig a mà? No, agafaria una calculadora. Doncs és el mateix. O sigui, no hem de pensar que això desmereix a la persona. No, és un complement, una tecnologia.
2: I és que és més ràpid, més àgil, i en determinats moments, no? És una eina molt potent.
3: Sí, el que passa que jo

0: Jo no oblidaria, i precisament per tot això, jo crec que les característiques al final que faran bons professionals del futur són aquelles que són més humanes. Vull dir, que
1: Totalment,
0: tots els
1: les
0: que
1: soft skills
0: sapiguem
1: aquestes.
0: potenciar els treballs en equip, l'empatia, doncs, bueno, la

0: Totalment. La màquina no la té i nosaltres sí que la tenim.
1: O sigui, dona la sensació que tu parles amb la IA i sembla que pensa, però no pensa, fa una predicció, són números, és matemàtica, i són algoritmes, i bueno, dona per proximitat, et dona la resposta i sembla que tens aquí certa empatia, no? Pensa en les persones. I no ens hem d'oblidar d'això.
2: Sí, sí, i sobretot aquest pensament crític que tenim les persones, correcte, doncs clar, la IA és molt difícil que la tingui, salvo que l'entrenis i si li diguis, escolta, aquí jo et diries que t'has equivocat. O sigui,
3: aquest pensament crític que dius tu és el que principalment a vegades ens falta. Tenir temps per pensar.
2: Però jo crec que la IA ens donarà aquest temps per pensar. O sigui, ells anirà fent coses i li dius, ara m'ho tornes a fer, ara m'ho poses al revés, ara, mentre va fent, doncs, no?
1: Sí.
2: O sigui, és com treure determinades tasques que són molt repetitives i que, saps? Doncs nosaltres dedicar-les a fer altres coses, no? Ara, per exemple, tornem una mica al que era la construcció, no? Jo també estic al sector de la construcció. Doncs hi ha determinades tasques a nivell organitzatiu i de com presentar-ho, que clar, tot això ho agilitza molt.
3: Les planificacions mateix, els informes tècnics, els projectes...
1: Mira, jo ara mateix he fet una aplicació, per això dic allò del coneixement, no? S'ha de tenir curiositat, no? Perquè si aprens i comences amb aquest món de la tecnologia, és que no té fi. Jo que vaig a l'obra i que sé el que és fer un acte i lo tedioso que és, que després has d'anar al despatx i dius, ostres, ara la foto la he de posar aquí, què vaig veure, i estàs pendent a l'obra de què has de ficar, què has d'apuntar, quina foto has de fer i no estàs pendent de les persones i de lo que ho has de veure, no? I llavors vaig pensar, ostres, em faig una aplicació i vaig programar, soc molt friqui, però em vaig programar una aplicació que jo porto el casco i porto una càmera i la càmera va gravant. I jo estic pensant i vaig mirant a les persones, perquè en aquest cas la funció era un tema més de sostenibilitat i també de prevenció de riscos. Si vaig fent fotos, parlo amb les persones, no formo les persones, no? Si va la càmera gravant, em despreocupo. I la càmera va gravant, jo quan acabo, la càmera li dono el end i comença la programació que jo he fet. Això, aquest vídeo es fa trossos i es fan fotos. I les fotos, la IA està entrenada i ja em facilita un preinforme. Clar, jo amb això trigava potser 2-3 hores o hora i mitja, però és que ja no arribava al despatx i ara el dia següent la gent ja no estava esperant i ja automàticament ja la gent, jo ho valido i la gent ja ho té al seu mail. Això no desmereix a la persona.
2: No,
1: em dona a mi temps per parlar a l'obra amb la persona. Escolti, vostè s'ha de posar el cinturó perquè això, si no... I això està molt bé.
3: I tant.
1: Això no és negatiu.
3: I tant, dona valor.
1: Clar,
3: dona valor a la feina.
1: Efectivament.
2: I tornant una mica a la importància dels referents que deies, tu, Maria Teresa, també. Clar, al final, que és un dels eixos d'aquest congrés, del Woman Evolution, quin paper han tingut els referents a les vostres trajectòries i què significa, no?, convertir-se en un referent per a les noves generacions?
3: Doncs significa que t'estan obrint un camí, que algú ha tingut que lluitar i picar pedra per arribar en aquest punt, que algú ha pogut demostrar la seva valia i que ha anat sense por i que ha arribat i ha assolit els seus objectius. I, per tant, tots aquests jovents que venen darrere o totes aquestes noies que venen darrere veuen la possibilitat de que pot ser algo que poden assolir perfectament, que és una carrera tècnica que fa unes dècades enrere doncs que hi havia molta majoria estava molt masculinitzada, hi havia molt majoria d'home, però que ara veuen que hi ha algú que ha obert camí, que evidentment és un espai que elles poden ocupar i cap endavant. I cap endavant, i això és el que motivarà. En el meu cas, jo penso que els primers referents són els pares, la mare i el pare, totalment, són els primers referents, però després pot continuar sent aquest referent un altre professional que tinguis proper o puguis treballar en una empresa que t'obrin un camí i que tu puguis començar a seguir aquest camí i donen aquestes facilitats. Tot això a poc a poc t'ajuda a avançar.
2: Totalment. Mariluz.
0: Bueno, jo crec que els referents, a veure, no és el mateix els referents que nosaltres podíem tenir a les nostres èpoques, que eren els propers, no? Ara que tenen tanta informació els joves i que poden anar fora. Jo en el meu cas personal, per exemple, crec que per mi va ser més important el no vull ser com, que no el vull ser com. Vull dir que moltes vegades t'empenyen cap endavant, no?, aquelles coses que veus que no t'agraden o que no voldries fer de la mateixa manera. I per tant, doncs, en el meu cas, per exemple, la por a moure amb els canvis i tal, això no m'agradava, no m'agradava tenir gent al voltant, doncs,

0: paralitzada o tal, i sempre he sigut una miqueta, bueno, he sigut de les més que sempre he dit que sí, quan en alguns casos hauria d'haver dit que no, i bueno, i això m'ha portat al camí que tinc, eh? Cadascú al final també busca, però jo crec que els joves avui en dia, amb tanta informació a l'abast, doncs això, hem de tenir molta cura en què es fixen, no? Quins són els seus referents i tal, per això doncs, jornades com les que va organitzar el COAT, jo crec que són molt importants, perquè al final parles amb persones de veritat, experiències directes, no? I els referents no és algo que mires per internet, que vés a saber si és veritat, si no és veritat.
1: Clar, és que jo estava pensant els referents, per exemple, quan jo era petita, no? Que també més o menys som de la mateixa, que ho veies a la tele. Clar, en pel·lícules, sí. Bueno, no? Sí. Perquè al final que tenies a casa era que la teva mare no treballava.
0: Dos, tres canals, no?
1: Sí, exacte. Los Ángeles de Charlie, sí. No? Una cosa així. Vull dir que no hi havia gaire més.
2: A més, no n'hi havia ni jornada de portes obertes. O sigui, anaves al desconocido. ¿Vale? Tu què vols fer? Jo, en el meu cas, jo volia fer el que la gent no feia. Sempre anava... On anava tothom? ADE, no sé què, no sé quant. Enginyeria. ¿Vale? Però sí que és veritat que ara és molt important tenir aquest accés a aquesta informació, però ojo, que aquesta informació n'hi ha molt de soroll i s'ha de ficar una miqueta de foco perquè la gent jove, primer perquè es decideix massa aviat, no? Per mi, 18 anys són molt joves per decidir el seu futur.
1: Bueno, després...
2: Per això és important que a l'escola ja comencem a parlar-ne de diverses possibilitats que tenen, tenir referents.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies a totes tres per acompanyar-nos, per venir cap aquí a explicar-nos. Ja la propera vegada tornarem a ser a Tarragona per veure com evoluciona el Women Evolution Tarragona. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
1: Maria Teresa Soler, vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona, Maria Jesús Puerta, enginyera multidisciplinària guanyadora del prestigiós premi NASA Lunar Recycle Challenge, i Mari Luz Pujol, directora de Seguretat Física i Coordinació i Relacions Institucionals d'Infinitum.
4: Lideratges amb Ariadna Belver.
5: Hay pueblos llenos de historia y de rincones que merecen ser descubiertos. AFAMER lanza Te invito a mi pueblo, un concurso para que vecinos y vecinas se conviertan en los mejores embajadores de sus municipios. Graba un vídeo corto con tu móvil y comparte aquello que hace único a tu pueblo. Participa y opta a un premio de 500 euros. Consulta las bases completas en www.afamer.es.
6: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
1: La comunicació no només explica els canvis, sinó que també els impulsa. Darrere de moltes de les grans transformacions socials hi ha lideratges capaços de construir relats, generar consensos i donar visibilitat a realitats que durant anys han quedat en un segon pla. En aquest context, reconèixer les persones que obren camí és també una manera d'accelerar el canvi. Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb Amanda Gutiérrez, advocada especialitzada en dret esportiu i guanyadora de la segona edició del Premi 50-50. Benvinguda al Lideratges, Amanda, i felicitats pel premi. Com estàs?
7: Bon dia, moltíssimes gràcies. Doncs la veritat és que molt bé.
1: Bé, has rebut el premi d'aquesta segona edició del 50-50, que reconeix aquest lideratge i la capacitat de transformar la societat. Què significa per tu aquest reconeixement i quin missatge creus que envia sobre la necessitat de donar visibilitat als referents femenins?
7: Per mi és molt important. Crec que hi ha moltíssimes dones que cada dia fan coses per ajudar altres dones, ja sigui com he fet jo, no? Amb la força del col·lectiu, ja sigui ajudant a una altra dona a ocupar un espai on potser abans, si no, hi hauria un home. I el que passa és que poques vegades aquestes persones rebem cap tipus de reconeixement, no? És com una tasca una miqueta invisible. I per això crec que aquest tipus de premis, aquests reconeixements estan... Bueno, és que són imprescindibles. Primer, per carregar de les piles de les dones com jo, no? Que estem aquí rebent tots els cops, i també per, com a exemple, perquè potser hi haurà altres dones més joves mirant i dient, ostres, doncs jo també vull fer això.
1: Totalment. Sovint has defensat que la igualtat no s'aconsegueix únicament amb millores salarials, sinó transformant les estructures que generen desigualtats. Quin paper té la comunicació a l'hora d'entendre aquest missatge i aconseguir que la societat s'impliqui en el canvi?
7: La

0: comunicació és vital, sobretot en el meu sector, que és l'esport. Uh-huh. L'esport femení no tindria el seu reconeixement sense la comunicació. Aquí és un paper fonamental. Jo tinc moltes amigues periodistes que estan al món del futbol femení, per exemple, uh-huh. Que, clar, elles volen molts cops, no?, parlar de qualsevol esport femení, qualsevol esportista dona, explicar la seva història, però sempre, la majoria de vegades, es troben amb un jefe, home, que diu no perdis el temps en això, millor ves a entrevistar aquest altre noi, que potser és un home, però que no ha fet o no ha aconseguit totes les fites que potser aquella dona sí que havia aconseguit. És molt important la comunicació, és vital per mi, perquè les dones tinguem visibilitat, i sobretot al sector de l'esport.
1: Uh-huh. El moviment Se Acabó va marcar un abans i un després, convertint una reivindicació del futbol femení en un debat internacional. Quines claus comunicatives creus que van fer possible que aquell missatge connectés amb tanta gent?
0: Uau, és una molt bona pregunta aquesta. Sí, nosaltres com a sindicat vam tenir tres estratègies que vam fer en paral·lel, que una va ser la jurídica, la legal, l'altra va ser la de negociació, però l'altra que va ser la comunicativa. Era molt important el que es deia, com es deia i el moment en què es deia. I això des de Futuro vam saber fer. I ahir ja va ser on jo vaig poder demostrar el que sempre deia, no? Que era que les dones juntes podem aconseguir qualsevol cosa. Uh-huh. Per mi, l'estratègia comunicativa comença amb la creació del moviment Se Acabó, que va ser amb aquell comunicat que va fer Futpro, però signat per més de 86 jugadores, dient que no tornarien a la selecció espanyola fins que no hi haguessin canvis estructurals. Per mi aquesta comunicació va ser la que inicia amb el hashtag Se Acabó, perquè va anar juntament de la mà amb el tuit de l'Alexia. I el que diu és molt important, perquè no és que estem dient vull les mateixes primes, vull cobrar el mateix, no, estem dient canvis estructurals. És a dir, jo poso la meva carrera a disposició, perquè com moltes persones saben, és obligatori anar a la selecció, si no et poden inhabilitada per vida. I elles estaven arriscant-ho tot per un tema que poca gent entenia, de canvis estructurals, per què?
1: Clar,
0: i aquí hi havia un missatge molt important. Nosaltres, el que va passar no va ser un fet aïllat.
1: I tant.
0: Perquè un president pogués fer això, això era estructural.
1: Totalment. Al capdavant de Futpro has hagut de negociar amb institucions, clubs i futbolistes, però també construir una organització amb credibilitat. Com es treballa la confiança i la reputació quan l'objectiu és transformar un sector des de dins?
0: Aquí sí que t'he de dir que a mi em va sorprendre, i encara a dia d'avui em sorprèn, la confiança que tenen els diferents sectors en mi. Les jugadores em van demanar crear Futpro amb elles i després ser la presidenta. Aquí sí que jo era conscient de que confiaven en mi, perquè jo era l'advocada de moltes d'elles i jo les havia ajudat amb els seus problemes i sabien que podien confiar en mi i que com a professional el que jo era, no? Però és veritat que al principi les institucions em deien com, però tu qui ets, no? Què fas aquí? I 5 anys després tiro la vista enrere i parlo amb aquestes institucions i em diuen no, Amanda, és que jo confio en tu, perquè crec que ets una persona que ha liderat des d'una perspectiva que no manant, sinó estant allà a la primera línia, patint com la que més, i quan tu has dit les coses les has complert. I després que es notava que no hi havia un interès oscur darrere, sinó que realment tot el que feies de veritat era perquè buscaves el millor per les futbolistes. I això no acostuma a passar molts cops. Quan tu tens directius, polítics, el que sigui, molts cops el seu objectiu és un altre quan parlen. En canvi, no era el meu cas. I el meu discurs, per sort, sempre ha estat molt fàcil. Jo he estat sempre en el costat correcte, no? Potser hagués estat diferent si hagués estat la presidenta de la Lliga, no? I hagués hagut de defensar algunes altres coses, però el meu paper sempre ha estat molt fàcil. Jo volia el millor per les futbolistes, trobant sempre un equilibri, i el meu discurs sempre ha estat molt coherent i això genera una confiança.
1: Molt bé, i ja per acabar, en els darrers anys han aparegut nous referents femenins en molts àmbits. Des de la teva experiència, quin paper tenen els mitjans de comunicació i els professionals de la comunicació perquè aquests lideratges siguin visibles i inspirin les noves generacions?
0: És imprescindible, com he dit. Si els mitjans de comunicació

0: comunicació no parla no existeix, lamentablement. Per mi és important que els mitjans de comunicació entenguin que ells també tenen un paper molt important dins, no fora, dins. És a dir, el moviment S'acabó també va provocar una cosa molt bonita, molt bonica, dins dels mitjans de comunicació, que és que moltes periodistes dones van fer un article dient també S'acabó per mi. I van explicar de manera anònima situacions que elles vivien dins dels seus mitjans de comunicació. Llavors, el tema de que és estructural el masclisme no només és a una federació o a un club, també ho és a un mitjà de comunicació. Llavors, és molt important que es mirin ells a dins i vegin com és la seva estructura i si realment li estan donant a l'esport femení la veu que se li ha de donar. Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs enhorabona per aquest premi del 50-50 i a seguir lluitant perquè aquestes estructures es canviïn i siguin com a mínim més igualitàries, més equitatives. Fins la propera. Amanda Gutiérrez, advocada especialitzada en dret esportiu i guanyadora del premi 50-50.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
3: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona presenta la secció Empresa en Femení del programa Lideratges d'Onda Cero Catalunya, tot donant suport a la implantació dels plans d'igualtat de gènere a les empreses, l'eliminació de la bretxa salarial entre homes i dones i potenciant la presència femenina a la direcció de les empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Som pioners, som referents. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Compromesos amb la dona, implicats en el futur de la indústria.
1: I ara, per acabar el lideratge d'avui, ens toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives, empresàries en projectes d'emprenedoria. I en aquesta ocasió, de la mà del Consorci de Zona Franca de Barcelona, tenim l'oportunitat de parlar amb la Mònica Jiménez, que és la CEO de TM2 i és membre del Consell de la Dona de la Zona Franca. Benvinguda de nou, Mònica, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies.
1: Explica'ns una mica la teva trajectòria professional i com arribes fins a ser CEO d'una empresa com TM2.
4: Bueno, la meva trajectòria, encara que pugui semblar molt plana, és bastant divertida, com dic jo. Bueno, jo vaig començar a treballar a TM2 amb 20 anys, fa 23 anys, o sigui, podem fer números, i va ser perquè jo estava estudiant dret i vaig veure que no m'acabava de convèncer massa i vaig començar a compaginar el que era la feina amb l'estudi i vaig començar fent albarans, fotocòpies, bueno, una mica lo típic quan entres en una empresa i els transportistes enfadats i amb molta paciència, pobres, perquè jo no sabia ni què era un albarà. Però bueno, a poc a poc vaig enamorar del sector i de l'empresa i de tot el que dels companys, tot el que hi havia allà, i vaig anar fent diferents camins dins de l'empresa. Vaig descobrir la meva passió, que era la prevenció de riscos laborals. M'encantava intentar que tothom estiguéssim segurs a la feina. Després vaig passar pels diferents departaments, màrqueting, recursos humans, bueno, tots els departaments que ens podem imaginar dins d'una empresa, fins a arribar a la direcció general. I vaig estar formant-me també amb un MBA, amb direcció financera, i després d'una manera molt autodidacta tot el tema de sostenibilitat. Llavors, gràcies als companys que m'han acompanyat sempre a tota la meva trajectòria, doncs he arribat a la direcció executiva, és a dir, a CEO, amb l'estratègia de l'empresa. I bueno, jo, amb molts companys som família, està el meu pare, està el meu cosí, està la meva germana, els meus tiets, o sigui, vull dir, estem tots allà, però sense el seu acompanyament tampoc hauria arribat, o sigui, que, i el de restar companys igual.
1: Molt bé, i explica'ns una mica, perquè pels qui no coneixen què és TM2, quina és l'activitat principal?
4: De fet, és divertit perquè és una activitat que no és massa coneguda. Nosaltres fem embalatge industrial, trincatge i logística. Llavors, per posar-ho en el mundo mundà, no? L'embalatge industrial al final és fer caixes de gran tonelatge o de petit tonelatge per poder exportar de manera segura una mercaderia d'un punt a un altre, ja sigui per via marítima, terrestre o aèria. Llavors, nosaltres fem aquestes caixes de fusta o de cartró, assegurem la mercaderia dins de la caixa i després assegurem la caixa o la mercaderia només dins del contenidor de transport, que pot ser un contenidor marítim o pot ser un camió o ferroviari. Llavors, aquesta és l'activitat principal, que és l'embalatge i el trincatge. A més, tenim totes les activitats complementàries, que són activitats de les mantes tèrmiques,

0: Mica o palets a mida, no palet EUR, perquè el palet estàndard ja hi ha altres empreses que s'encarreguen, sinó palets amb un valor afegit, o cartró d'alta resistència per fer caixes de cartró. Llavors, nosaltres, l'empresa es va fundar en 1989 al Port de Barcelona per persones que ja tenien molta experiència en aquest món, i des de llavors doncs, aquí estem
1: Molt
0: fent que
1: bé.
0: les mercaderies, intentant fer que les mercaderies arribin el més segures possibles al
1: Tot,
0: seu
1: i ben
0: destí.
1: embalades
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: ben protegides, molt bé. Actualment ets membre del Consell de la Dona, del Consorci de Zona Franca. Què t'aporta com a professional i per què és tan important disposar d'aquests espais?
0: Doncs, com a professional, a mi el Consell, que ja fa uns anys que estic, m'ha portat, a part de la part de visibilitat de l'empresa i nostra, com a empresa que estem compromesa amb la igualtat i amb la diversitat i la sostenibilitat, m'ha portat una xarxa de coneixement i contactes molt important on em donen molta informació d'empreses del sector, inclús de diferents sectors, que tenen reptes molt similars als nostres i et donen com eines de com estan ells o elles rebent i afrontant aquests reptes. Llavors, per nosaltres és una font de coneixement molt important. A més que el Consorci, bueno, per mi és una associació que ens tracta molt bé, ens té molt de la mà i ens ajuda molt, llavors jo sempre això ho agraeixo molt a tot l'equip. I després també no em vull deixar de nombrar el programa de Feel the Power Zona Franca en el que participo amb el Consorci i anem a diferents instituts i expliquem el que és la Zona Franca, expliquem les indústries i la logística que hi ha, les feines i a més com a dones anem i demostrem que a la indústria hi ha dones. Llavors això atrau molt i a més és molt divertit veure la curiositat i molt apassionant, la curiositat dels nois, del jovent, en el que hi ha en el món laboral. Està molt bé. I per això precisament la segona part de per què és important aquests tipus d'associacions, doncs precisament perquè són el futur i ajudem a que aquest futur vegi tot el que hi ha i treballem amb aquestes associacions perquè aquest futur sigui sostenible en tot el que significa aquesta paraula.
1: Totalment. Quines recomanacions faries als oients que s'estan plantejant el seu futur professional? Perquè parlaves dels joves, però després hi ha tot aquest altre abast de persones que igual estan en una empresa i no saben exactament si volen seguir amb el mateix sector o, no? O seguint fent la mateixa tasca, què els hi diries? Perquè tu que has passat, no tens aquesta visió tan àmplia i has passat per tants departaments diferents, què els
0: Clar.
1: hi diries?
0: El primer que no tinguin por al canvi. O sigui, és a dir, o sigui, s'han d'atrevir a canviar i s'han d'atrevir sempre d'una manera òbviament controlada i sempre que es pot, perquè no tothom pot canviar a vegades, però primer no tenir el por. Segons, mai deixar de formar-se. És a dir, no fa falta sempre fer cursos per formar-te, que encara hi ha coses que sí, però bueno, avui en dia tenim molta informació a l'abast, o sigui que és molt important sempre estar ben informat i saber-se acompanyar i escoltar de la gent. És molt important. Per mi, una de les coses que jo més he après durant aquests anys és aprendre a escoltar el que em diuen, a interioritzar-lo i a poder treure aquest profit important del coneixement del que tinc al voltant.
1: Molt
0: Sí.
1: bé. Doncs molt bones recomanacions. Vinga, gràcies per acompanyar-nos i per ser aquí de nou. I res, aprofito i et desitjo ja bon estiu.
0: Igualment, moltes
1: Molt bé.
0: gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Mònica Jiménez, CEO de TM2 i membre del Consell de la Zona de Zona Franca.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
1: I aquesta sisena temporada ha estat un pas endavant, més oients, més profunditat, més veus, més impacte. I avui, amb aquest últim programa, celebrem no només el que hem fet, sinó el que hem construït plegats. El lideratge, de veritat, és això, compartir, escoltar, aprendre i avançar. I ens retrobem a la setena temporada del Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i, sobretot, amb vosaltres. Que passeu un bon estiu, cuideu-vos molt.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres

0: Gente Viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Aquest és l'últim Gente Viajera a Catalunya d'aquesta temporada perquè marxem de vacances i al setembre tornarem amb moltes novetats que t'explicarem, per cert, el darrer cap de setmana del mes d'agost, però a l'edició nacional del programa. Entretant, durant tot l'estiu, sempre que tu vulguis, continuarà l'edició nacional a partir de les 12 del migdia. Aquest cap de setmana encara seré amb vosaltres i ja a partir de la setmana vinent serà Lorena Pérez Mansillas qui es farà càrrec del programa. Però, malgrat tot, tens totes les destinacions al teu abast a OndaCero.es/GenteViajera, a les aplicacions d'àudio, a l'aplicació d'Onda Cero i a OndaCero.es/podcast. Perquè, per exemple, si ara entres a OndaCero.es/GenteViajera, hi trobaràs els millors llocs que recorre quan un va a Lima, per exemple, al Perú, o al Festival Cruïlla de Barcelona, o un viatge, per exemple, a Guangxi, que és una de les zones xineses menys conegudes i, per tant, més interessants per anar a visitar, o consells per sobreviure a un vol llarg, i també quines són les destinacions que són tendència durant aquest estiu. Són continguts que estan aquí disponibles, perquè si tu te'n vas de viatge, per exemple, a Corunya a veure l'eclipsi, doncs allà trobaràs un reportatge. O que marxes, no sé, per exemple, a fer un recorregut, què sé jo, per Louisiana, doncs també tens un reportatge a OndaCero.es/GenteViajera. Segur que trobaràs alguns dels millors llocs del planeta, perquè és el que tractem d'explicar-te aquí cada setmana, i ho fem també en català, els dissabtes a partir de les 7 del matí.
0: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero.
1: Barcelona és una ciutat inseparable de Gaudí. Milions de persones hi arriben cada any per descobrir la Sagrada Família, el Parc Güell o la Casa Batlló, però encara hi ha obres seves que continuen sent un secret, fins i tot per a la gent que viu a Barcelona. És el cas de la Torre Vallesguard, una de les creacions més singulars de l'arquitecte, construïda sobre un indret carregat d'història, on el modernisme dialoga amb el passat medieval de Catalunya, i ara, coincidint justament amb l'any Gaudí, aquest espai proposa una nova manera de descobrir-lo. Tres rutes que connecten arquitectura, història i ciutat. Anna Mollet, gerent de la Torre Vallesguard a Barcelona, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Tu per què creus que aquesta Torre Vallesguard continua sent encara força desconeguda de totes les obres de Gaudí?
2: Doncs segurament perquè va obrir les seves portes al públic el 2013, ja fa uns anyets, però molt després de les grans obres. Ens trobem també una mica lluny del centre de Barcelona, que també fa doncs, que hagis de voler venir, no? Que no passis, i perquè estem en una ciutat on hi ha moltíssima obra de Gaudí, i han sobretot les seves grans obres més reconegudes. Llavors, bueno, treure el cap costa una miqueta, però aquest 2026 doncs, ens dona aquesta oportunitat.
1: Clar, l'avantatge pel viatger o per la gent local és que segurament està molt menys massificada que altres obres de Gaudí que estan, com tu deies, més al centre de la ciutat.
2: Exactament. De fet, aquest és el nostre fet diferencial, o un dels nostres fets diferencials, aquesta possibilitat de visitar una obra de Gaudí doncs, sense presses, contemplant-la, escoltant-la bé, mirant-la de totes les angles, i aquest és el motiu pel qual seguim tenint o tenim moltíssima gent d'aquí que ens ve a visitar.
1: Des del punt de vista arquitectònic i també des de la part creativa i artística, què la fa diferent a la Torre Vallesguard de les altres obres més populars de Gaudí?
2: Doncs, sobretot, com bé deies al principi, és la història, perquè el terreny on s'aixeca la Torre Vallesguard té 2.000 anys d'història, però específicament a l'època medieval és un moment molt important, doncs va ser residència reial i residència papal, i els esdeveniments que passen aquí és el que influencia a Gaudí. No podem entendre aquesta obra de Gaudí sense conèixer la història prèvia.
1: Que vull que me l'expliquis i la comparteixis amb nosaltres.
2: Doncs el rei que va venir, es va traslladar a viure aquí a Vallesguard, doncs va ser Martí l'Humà, que va ser l'últim comte de Barcelona, l'últim rei de la dinastia de Barcelona. A la seva

0: La mort, sense descendència, els reis van passar a ser de la dinastia castellana dels Trastàmara i a partir d'aquí sempre seran reis castellans. Per tant, per un Gaudí, membre de la Renaixença, aquest esdeveniment, aquesta importància per ell és fonamental i deixa a Bellesguard un recordatori en pedra d'aquests esdeveniments que ell considera que no s'han d'oblidar, perquè, de fet, Gaudí... ell intentava fer una recuperació del patrimoni, però sobretot de la memòria.
1: Clar que és molt important, no? I la manera com ell reivindica justament aquest punt històric, no?, de la història de Catalunya i de Barcelona, en definitiva.
0: Exactament, perquè ell va ser una de les seves constants al recuperar aquest patrimoni perdut, aquest mirar enrere també, i recuperar la memòria. I clar, aquí a Bellesguard hi ha aquest esdeveniment que és importantíssim i que és el que sobretot inspirarà a Gaudí al fer la seva obra, però clar, es donen cita aquí gran quantitat de personatges, de biografies, de personatges cabdals, no? I a més, esdeveniments, es produeixen aquí esdeveniments històrics de gran rellevància que ens permeten explicar la ciutat i el país. Per tant, se'ns fa molt difícil a vegades, en una hora només que dura la visita, poder explicar tant de contingut i aquest és una mica el motiu pel qual hem decidit, no, en aquest any Gaudí, obrir i fer unes noves rutes.
1: I com són aquestes rutes si les volem recórrer, per exemple, ara en els pròxims mesos?
0: Doncs en tenim una conjuntament amb el monestir de Pedralbes, que enguany també celebren una commemoració del seu 700 aniversari de la seva fundació. Ells comparteixen amb nosaltres el fet de que tota aquesta zona dels peus de Collserola a l'època medieval era un gran espai de poder, de fet la ruta es diu així, espais de poder, perquè tots els reis, reines, però també les abadeses, tots els grans personatges de l'època vivien, dormien i estaven, eren presents en aquesta zona dels peus de Collserola. I és curiós perquè Bellesguard i el monestir conserven, tenen una història paral·lela. Bellesguard té la línia masculina de les grans famílies del moment i el monestir té la línia femenina, perquè era un monestir femení. I, per tant, ens és possible anar llegint els esdeveniments a partir de la cronologia de les persones que van estar presents tant en un lloc com a l'altre i, sobretot, parlar de les dones, d'unes dones que en aquell moment eren unes dones molt lliures per l'època. Per tant, és una visita molt interessant perquè ens recorda que a l'època medieval aquí era una zona, doncs això, on es prenien decisions molt importants per la història.
1: Teniu, com dèiem, diversos punts de connexió i diverses rutes que expliquen diverses històries. Comencem per aquesta part que deies que és espais de poder que connecta justament Bellesguard amb el monestir de Pedralbes. Què descobriran els participants en aquesta ruta?
0: Doncs això que acabem d'explicar, aquesta història paral·lela, una la línia masculina, l'altra la línia femenina, i com tota aquesta zona va ser importantíssima, ara ha quedat com oblidat, no? Però en aquella època aquesta zona era on es prenien les grans decisions que afectaven el regne.
1: I per tant era un centre de poder que segurament és poc conegut, sobretot pels viatgers que venen de fora, entenc jo, no? També els donareu aquest context perquè ho entenguin, entenc.
0: Aquestes rutes les concebim per la gent d'aquí, per la nostra gent, sobretot de Barcelona, però també de tota Catalunya, perquè les visites, de fet, les oferim només en català i el contingut està pensat per la gent d'aquí, perquè és anar molt, molt a sota la pell, no? I molt al fons de la nostra història. Normalment els que visiten Bellesguard de fora venen buscant sobretot a Gaudí, es sorprenen de tota la història que troben aquí a Bellesguard, però creiem que aquestes rutes són especialment interessants per la nostra gent.
1: Anna Mollet, gerent de Torre Bellesguard, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i us hi esperem.
2: Cada dissabte, a partir de les 7 del matí, viatgem des de la ràdio a Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Marxem ara al Parc Nou del Prat de Llobregat, on aquest cap de setmana arriba el Soundit, que ha convertit l'electrònica en una experiència a l'aire lliure entre

0: Viatjar no sempre és tan plaent com expliquem en aquest programa. Molta gent emprèn un viatge sense saber com li canviarà la vida, ni tampoc si sobreviurà. Les migracions són de màxima actualitat i al llarg de la història han desplaçat grups enormes de població, sempre a la recerca de vides millors. És per això que avui ens hem volgut acostar a una d'aquestes històries, perquè la literatura de viatges no és només història de llocs i de patrimoni per veure, és també de lluita per supervivència. La història d'Ousmane Oumar, un ganès abandonat per les màfies a la seva sort que va caminar durant dies fins a trobar la manera d'arribar a Europa. Vol donar a conèixer la seva història i per això l'ha convertit en un llibre. El llibre es diu Viatge al País dels Blancs. Què tal, Ousmane? Com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carles.
0: Parlàvem dels viatges abans. Aquest és un programa de viatges. Normalment sempre parlem en positiu. La idea de conèixer noves destinacions, la cultura d'altres països, altres plats, altres costums, altres maneres de menjar, de viure, altres persones. Però clar, hi ha una part dels viatges que és probablement la que fa més segles que estem fent com a espècie, que és la de buscar una vida millor. Així ens hem anat distribuint al llarg del planeta i és una cosa que forma part del nostre ADN i de l'ADN de moltíssimes espècies. En el teu cas, el teu viatge és intentar buscar la manera de continuar vivint, perquè la teva situació a Ghana era molt precària.

0: Sí, Carles, doncs sí, jo crec que tens tota la raó, perquè jo crec que parlar d'immigració com a tal i només veure la part de les problemàtiques com si fos un dels grans problemes del segle XXI, doncs crec que és un autèntic error, perquè tal com bé dius, doncs la immigració és una cosa que tota la evolució, la història, la humanitat ha assistit. Sempre hem canviat dels llocs on vivim per qüestions, per mil qüestions, i això és una realitat. No ho estic inventant jo ni ho estàs inventant tu. És una realitat que sempre ha assistit. I el fet de moure per un lloc o l'altre ha sigut a formar part de la nostra ADN, no?
1: En quin moment i com decideixes que vols marxar i que te'n vols anar a Europa?
0: Doncs bé, l'Àfrica és un continent molt gran i crec que abans de res hem de sempre ser conscients que estem parlant del continent més gran del planeta i que estem parlant de 155 països diferents, no? Jo concretament vaig néixer del país Ghana, que és un país molt petit i, en fi, viuen uns 28 milions d'habitants, i vaig néixer a la zona, un poble de 100 habitants com a màxim. I sincerament, a casa meva, jo no vaig marxar a casa meva perquè no menjava. Jo crec que hi ha un factor molt important quan parlem d'Àfrica. Hem de reconèixer que és un continent tan gran que cada lloc, cada país és totalment diferent, no? Si només a Ghana ja estem parlant de 42 dialectes o tribus reconegudes, doncs imagina't, si aquestes tribus ja són molt diferents d'una a l'altra, doncs imagina't intentar ficar tot l'Àfrica en el mateix pot. Per tant, sí que és veritat que hi ha zones d'Àfrica que la gent moren de fam, etc, etc, però a casa meva jo mai havia dormit sense haver sopat. Sí que és veritat que èpoques de mangos, pues, pot ser que menjava mango per esmorzar, mango per dinar, mango per sopar, però menjava, no?
1: Que és el més natural al final, no? Menjar
0: Cor
1: productes de
0: de la
1: temporada.
0: temporada correcta, però sí que és veritat que vaig acabar marxant, em sentia que el poble em quedava massa petit, per pura curiositat, no?
1: O sigui, tu tenies aquesta ànima viatgera, diguem.
0: Correcte, jo des de ben petit ja recordo que sóc un bitxo raro, no? Segons el tribu, ja que el meu tribu, els Wallas, quan una dona mor durant el part, consideren el nen que és maligne, per tant, com que va ser el meu cas, doncs m'havien d'haver matat, perquè consideren que sóc una maldició, no? I que val més matar-me de petit que abans que em creixi i per fer mal a tota la comunitat, no? Que és la tradició d'allà.
1: I tu saps per què vas sobreviure? Per què et van permetre continuar vivint?
0: Perquè vaig tenir la sort que no està escrit, per això encara cada cop no tinc paraules adequades per donar les gràcies al fet d'estar aquí i poder compartir aquesta experiència amb tu, no? El meu pare, casualitat, era xaman, el curandero, el líder del tribu, per tant, tenia una certa respecte a tota la comunitat, no? De manera que tothom esperava que ell donés el vistiplau per poder, doncs, posar en marxa tot el procediment, i mai el meu pare va donar permís. Gràcies a això vaig poder sobreviure fins als 9 anys.
1: I aleshores tu arriba un moment en el que dius, escolta, jo me'n vull anar d'aquí, d'aquest lloc que conec, on he nascut, on he crescut, vull conèixer món.
0: Vaig veure una... Bueno, jo fabricava les meves pròpies joguines, de manera que, com que els Reis Mags no arribaven a la meva aldea, doncs els nens d'allà, nosaltres també tenim ganes de jugar i ho havíem de fabricar nosaltres mateixos, les joguines. I recordo que havia inventat un camió amb la que jugava i tal, i vam veure un avió que volava, no? No en tenia res. Recordo que fins i tot vaig haver d'agafar una pedra, vaig tirar cap amunt la pedra, em va caure literalment sobre el cap, no? Sort que no era prou gran i no em va fer massa mal. No estaríem parlant del tema, no? Però la curiositat d'entendre per què l'avió era capaç de sostenir en canvi la pedra, no? I el meu cotxet que havia fabricat no es podia moure ni un centímetre per si sol, sinó havia de posar una corda per a estirar, no? Aquesta curiositat, sí que va passar mil coses per mig, però és la que em va acabar empenyent per marxar del poble per anar a aprendre soldadura i chapisteria, de la qual encara tinc el meu doctorat gravat a la mà,
1: Tens
0: no?
1: unes marques a la pell
0: Tinc, això és
1: d'algun accident, no?
0: una crema amb 9 anys, no?
1: O sigui que tu no t'imaginaves que tu t'hi acabaries pujant en un avió amb el pas del temps. Ja no diem el que ha passat entre ells, no? Però tu veies l'avió i deies, algun dia estaré aquí dalt, jo
0: No,
1: també.
0: no, mai ho havia pensat. Sí que és veritat que això és com veure les pel·lícules de futuristes, no? Que veus allò tan lluny, tan pràcticament impossible que ni t'ho planteges, no? Però sí que és cert que aquesta curiositat d'entendre, de saber, de voler anar una mica més enllà de la frontera de l'aldea, perquè vaig pensar que des de l'avió, l'home blanc, com que vaig preguntar, em van dir que era els homes blancs, l'havien fabricat l'avió, que allà dintre viatjaven blancs, vaig començar a pensar...

0: ostres, pues des d'allà dalt es pot veure més enllà de la frontera. Abans em pensava que el món acabava.
1: I tu quan vas veure el teu primer home blanc?
0: Encara me'n recordo que quan construïa una carretera a prop del poble i ens mataven fent maratons per arribar, només veure, a més, anava amb un cotxe tintat, que la veia en un instant. Però les quantitats de carreres i competicions que feien per arribar.
1: Per veure
0: el seu, cotxe blanc, el cotxe de l'home blanc passant, no? Mm-hmm. Era increïble.
1: O sigui, una cosa excèntrica allà, una curiositat exòtica.
0: Sens dubte.
1: Fixeu-vos com canvien les coses, no? Al final, és veritat que el que estem acostumats al nostre dia a dia és la nostra freqüència, allò que nosaltres normalment considerem la nostra normalitat, i qualsevol cosa que se surti d'aquí és el que busca qualsevol viatger, l'ànima viatgera. Tu, en aquest cas, prens la decisió de que el poble se t'ha quedat petit, que tu vols canviar d'aires, intentes treballar primer en el món de la construcció de coses metàl·liques, i com dius, escolta, no, el viatge ha d'anar més enllà, jo vull anar al país de l'home blanc, com dius, jo vull anar a Europa.
0: Sí, bueno, vaig començar amb 9 anys, vaig marxar del poble, a poc a poc vaig anar pujant fins a arribar a la capital de Ghana, Accra, i vaig estar treballant al port, i aquí vaig veure com arribaven els barcos carregats de maquinària de segona mà, televisions, cotxes, etc, etc. I aquest somni de descobrir qui és l'home blanc i per què estan capacitat fer totes aquelles coses. I jo no, cada cop anava més, no? I, òbviament, no tenia mecanisme suficient per poder anar al país dels blancs. I perquè jo treballava a canvi d'un plat d'arròs i propines, i prou. I llavors, com que estava treballant al port i coneixia camioners que portaven les maquinàries i el material dels països que estan tot al nord, al mig del desert, que no tenen costa, doncs les mercancies entren moltes vegades per Ghana i amb camions traslladen fins a Níger, Txad i tots aquests països. Llavors em va recomanar que si anés a Líbia tindria un sou a final del mes, i això em va il·luminar la cara.
1: I te'n vas anar a Líbia?
0: La intenció és anar primer fins a Líbia per poc a poc per aconseguir diners per poder anar al País dels Blancs.
1: I com continua aquest viatge?
0: La veritat és que no té res a veure amb el que nosaltres ens la venen de Ghana, no? Perquè jo no esperava que jo havia d'anar a creuar un desert durant 3 setmanes, ni molt menys. Però clar, un cop a Níger, a capital, vaig pujar fins a Agadez, i des d'Agadez fins a arribar a Líbia no hi ha camí. Hi ha un autèntic infern, un desert enorme, aquí al mig, no? I ens van dir que en 3 dies arribaríem. Anàvem en 3 Land Rovers, on anaven 17-18 persones per cada cotxe, i a mig de desert ens van acabar abandonant, i érem 46. Només 6 persones vam arribar vius a Líbia 3 setmanes més tard, de la qual encara em costa molt entrar a explicar detalls en aquells 19 dies.
1: Entenc que era una màfia qui us transportava, no?
0: Sens dubte, clar. És un traficant de màfia. Són traficants d'immigrants, i el que diuen és que 3 dies arribaràs, no sé què, t'enganyen, et fiquen en aquell cotxe, ens porten 5 hores, de cop diuen que baixeu, anem a buscar aigua, gasolina, us venim a buscar, no apareixen, l'endemà aixeca un del grup i diu, jo conec el camí, me'n vaig. I clar, ens mirem tots els que estem allà sentats i ens adonem que l'únic que tenia rasgos de ser la zona del nord d'Àfrica era aquell noi. Tota la resta que estem allà som de l'Àfrica tropical.
1: Clar.
0: I li comencem a seguir, no? I cada cop anaven demanant, si no em doneu diners no em podeu seguir. Bueno, en fi, és tot una banda, una organització.
1: I tu portaves, primer els hi vas pagar, evidentment, abans de començar el
0: viatge. Home, clar, amb la màfia, si no pagues no hi ha negoci.
1: I després, per això et dic, i per sobre abandonar-vos, i ni tan sols portar-vos a l'altra banda. Clar, dius que vau sobreviure molt pocs, per tant, devien ser uns dies d'unes condicions duríssimes, perquè la gent se n'és morint.
0: Inhumanes.
1: I també, òbviament, aquesta sensació de que sobreviure és molt complicat i que la gent amb la que tu vas compartint el camí l'has d'anar deixant.
0: Sens dubte. Jo tenia 13 anys i també és veritat que era el més petit del grup i, bueno, tenia poca... La meva decisió tenia molt poca influència, no? Però sí que és veritat que a vegades penso que, suposo que vaig sobreviure per fet de ser petit, però també el fet de ser petit, doncs, quan arriba el moment tan tràgic, tan violent com això, clar, el més fort és el que sobreviu, no? I passa de tot, eh? Vull dir que 3 setmanes allò és un autèntic infern, i això que parlo és bàsicament de 40 persones que han mort, és el grup nostre, el grup de cadàvers que anaven trobant, això no compta.
1: Perquè vosaltres veieu signes del

0: altres grups com vosaltres que...
1: Sí, anaven trobant cadàvers. Anaven trobant cadàvers i al principi bueno, teníem forces i llavors nostre, bueno, el grup principal decidien pues, enterrar-los. I això fins arriba un moment que no pots ni amb la teva pròpia ànima no pues, ja ni els mires.
0: En fi, històries duríssimes que passen cada dia. Aquesta és una història que té un final feliç perquè tu arribes finalment a Europa i a banda trobes una família que t'acull. Com va ser aquesta arribada?
1: Bueno, jo crec que això, resumint, bueno, es pot dir que sí, ara estic aquí, estic content, orgullosíssim i m'ha tocat l'Euromillón, però també s'ha de ser conscient de que això no és la meva història.
0: Sí, tu ets una excepció.
1: Les vivències concretes sí que em pertanyen a mi, però tot el que és la crueltat i les tortures pretany tot el continent africà, perquè no només venim gent de Ghana, venim gent de molts llocs, però sí que és veritat que la gran majoria de les que fem aquest viatge normalment caiem en aquesta trampa per les falses expectatives, no? I això només és la primera part, perquè un cop a Líbia governava Muammar al-Gaddafi llavors, ser negre i viu era pràcticament un delicte. Durant 4 anys vivint en aquestes situacions. O sigui, aixecar-se al matí, aconseguir que es posi el sol, que estigui bé i sa, era un autèntic lliberament d'una batalla.
0: I podies treballar a Líbia?
1: Vaig treballar amb el que vaig poder.
0: Perquè, clar, si no podies estar pel carrer era complicat, no?
1: Llavors, als camps, treballant als camps, com... És que per això a vegades em fa gràcia. No és que em faci gràcia, simplement em sento una falta de respecte quan parlen de que a la Líbia hi ha esclavitud, no sé què, no sé quantos. Vale, sí. Però no teniu ni idea, no podeu fer la més mínima idea què vol dir ser negre i viu a Líbia. No teniu, o sigui, no m'agrada tampoc criticar ni molt menys. És veritat que algú ha de donar a conèixer aquesta realitat, però les vivències a Líbia, jo crec que per una vegada hem de fer l'esforç per donar veu a aquelles persones que ho viuen. No són només xifres, són persones amb noms i cognoms, amb carn i ossos, amb ganes de viure com qualsevol altra persona.
0: Persones com tu, en definitiva.
1: Sens dubte.
0: No? Fas el viatge que et permet travessar, o sigui, abandonar Àfrica i arribar a Europa. Com és aquest viatge?
1: Jo diria que això és el viatge de l'infern, literalment. I la gran majoria no arribem vius. Si només fem números, jo vaig començar amb 46 persones. Per travessar el desert, 6 vam arribar a Líbia. 4 anys més tard vaig tornar a caure en mans de la màfia perquè volien el paraís. Em van dir literalment, des de Trípoli, la capital de Líbia, fins al paraís, trigaríem 45 minuts. Sona un xiste, però un alfabet...
0: Clar.
1: Acabes creient que sí, sortim. Un cop vam arribar a Mauritània, entre Mauritània i Sàhara Occidental, doncs ens van donar material perquè fabriquem 2 pasteres. Aquesta primera sortida anava 150-200 persones per cada una de les pateres. El meu millor amic, el Musa, amb qui vam sobreviure al desert, va pujar a la patera A i vaig pujar a la patera B. Per pura casualitat, eh? O sigui, just al sortir d'uns pocs quilòmetres, la patera del Musa no va tenir sort i van enfonsar. No va sobreviure ni una persona. Si fem números reals, anem a veure. De 6 persones que sobrevivim, després de 4 anys, arribem, pugem 2 pateres, fem optimistes, pugen 3 i 3 a cada un. De 46 només queden 3. Perquè s'ha usat aquesta patera A, sí. No? Torno a amagar el desert. Vaig estar 1 mes i mig fins que la màfia va portar més persones, més material, vam tornar a fabricar 2 pasteres. Aquesta segona sortida, som optimistes. 1 i mig puja patera A i 1 i mig puja patera B. La patera B tampoc arriba. També s'enfonsa entre 150 i 200 persones a l'Ansa Milo, Sapashini, Haruna. Tot aquest ningú va sobreviure tampoc. O sigui, del 100%, només 1,5% arribem viu. Per això crec, sens dubte, que la solució de l'emigració no es tracta de posar barcos al mar ni aquí. La solució està a l'origen. La solució està en donar accés a la formació i la informació perquè qualsevol amb la formació adequada, ningú pagaria diners amb el que costa per pujar una patera infernal com el que està passant.
0: O sigui, explicar-li a la gent d'allà que les màfies enganyen i que això és un frau i és un risc altíssim, del qual només, com deies, l'1,5%, no? Menys de 2 persones per cada 100 aconsegueixen
1: arribar.
0: Arribar, i després que no et deportin o que no et passin altres coses pel camí, no? En fi, com que ens interessa la teva història i la veritat és que a la ràdio no tenim tot el temps que mereix. El teu relat, que per això està al llibre i el recomanem, es diu Viatge al País dels Blancs, allà descobreu tota la història. Com arribes aquí i finalment ets un noi que escriu un llibre, tu has explicat que no tenies formació, no només tens formació, no només en fi, aconsegueixes arribar al País dels Blancs, sinó que a més has escrit un llibre. Per tant, has fet des d'aquí un trajecte complicadíssim, parles un català fantàstic. Explica'ns breument com qui et va acollir i també què és el que és ara de la teva vida i no sé si has tornat a Ghana o no.
1: Bé, moltes gràcies. Doncs bé, no només he escrit el llibre, també vam publicar l'audiollibre de la qual es va llegir jo mateix
0: i em fa
1: moltíssima il·lusió perquè realment va ser un repte increïble i jo no soc un professional ni molt menys, però finalment ho he aconseguit. Per tant, qui no aconsegueix el llibre físic també es pot aconseguir escoltar l'audiollibre la qual he llegit jo mateixa, no? Doncs bé, un cop aquí les coses tampoc van anar sobre rodes, però després d'un mes i mig vivint a la carrer de Barcelona vaig tenir la sort que no està escrit i una família em van acabar acollint, a una família catalana, una senyora que em va parar, li vaig preguntar que volia anar a la Creu Roja al carrer. Bueno, en fi, em van acabar acollint com a meus tutors legals fins als 18 anys, de les quals són els meus pares adoptius, no? I aquí vaig tornar a néixer, no? I encara recordo el primer dia que vaig dormir a casa dels pares, la mare em va fer un petó al front, em va ficar al llit com un nen de 5 anys i va tancar la llum i va sortir a l'habitació. Ostres, el món em va caure a sobre. Vaig passar tota la nit plorant preguntant-me per què. Fins que vaig arribar l'endemà al matí que la conclusió no és per què, sinó per a què. Mm-hmm. I la resposta és dos. Per a que ningú més tingui que viure el que jo he viscut. Per donar veu a totes aquelles persones que no han aconseguit arribar. En definitiva, per evitar, fer tot possible per evitar que futures víctimes caiguin en aquesta trampa mortal. Aquí va néixer la ONG que vaig fundar, que és NASCO, Feeding Minds, Alimentant Ments. Jo crec que és la solució.
0: I per tant, fer aquesta feina que tu deies de fer pedagogia.
1: Correcte.
0: En els llocs d'origen.
1: Sens dubte.
0: En fi, doncs un plaer haver-te tingut avui a la ràdio, haver conversat amb Ousmane Umar, que ha publicat aquest llibre que es diu Viatge al País dels Blancs. Un llibre de viatges molt recomanable perquè és una experiència en primera persona, però vista, primer, perquè no hi ha molts llibres de viatges que no hagin estat escrits per blancs, això hem de dir-ho. I en segon lloc, perquè a banda és un viatge de supervivència, no és el viatge d'algú que abandona el confort d'Occident per anar-se a conèixer altres cultures, que està molt bé, si no és a la inversa. Gràcies, Ousmane, un plaer, molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies, Carles.
2: Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900 272 272. Medishore.

0: I a l'octubre.
1: Aquesta gran òpera, Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
0: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda, que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
1: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
3: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
5: Estats Units avui compensen,
4: Estats Units.
5: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
4: Ah, mira.
5: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
4: No és molt dels Estats Units, no?
5: No és dels Estats Units.
4: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
7: Nosotros hacemos un viaje todos los años a Carbonera y mi hijo con 19 años es el único que repite con nosotros. Lleva yendo con nosotros desde los 3 años y no falla. Y está esperando que llegue la escapada a Carbonera para venirse con nosotros.
8: No os engañemos, que ellos viajan el doble. Viajan con los papás y viajan solos con sus amigos.
9: Claro.
8: Pero vamos, yo me hago un viajecito al año con mi hija y es una experiencia también, ¿eh? Convivir las dos juntas solas, maravilloso, porque además le encanta la cultura, le encantan los museos. Y bueno, el último que hemos hecho fue a Ámsterdam y bueno, fue fantástico.
10: Nosotros tenemos estipulado al menos una semana irnos de vacaciones los tres, padre, madre, hijo. Mi hijo se va de vacaciones con los amigos, va de vacaciones con la novia. Pero desde hace un par de años hemos estipulado una semana para los tres. Es igual el destino. La cuestión es irnos los tres.
11: Pues veo que lo celebran mucho los padres y me parece lo normal, ¿eh? Porque como dice en Blue Sky José Ángel, llega un momento en que ya no puedes viajar con los padres. Y por tanto, mientras se puede hacer... es importante disfrutarlo porque luego siempre nos queda en el recuerdo, ¿no?
12: Vale, pero en este pack entran las novias y los novios, ¿o
13: hombre,
12: no entran?
13: Claro que entran.
12: Porque es mucho gasto eso,
11: Eso es un melón que se puede abrir también, claro. Sí. Es posible que tengamos oyentes que a esta hora están haciendo la maleta y si es así, vamos a hablarle a usted en concreto. Cada uno es cada cual haciendo la maleta. Por ejemplo, si me centro en alguno de los miembros de este equipo, diría que por la maleta de Anne... Debe tener, ¿verdad, Anne, todo lo que necesitas y ninguna prenda superflua?
14: Bueno, si entendemos por superfluo juguetitos, sí, llevo.
13: No, son juguetes de mis hijas, son necesarios.
11: La superlimpia. La de Rugger no tiene nada de lo necesario.
12: Nada.
11: Tendrá que comprar o pedir a sus compañeros de viaje. Eso va.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
3: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
4: ¿Formar una familia o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
3: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Avui coneixem el grup MIFAS.
8: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social.
7: Per conèixer millor el grup MIFAS, podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: Ah, expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
9: MIFAS va néixer l'any 1979. Va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca.

0: Parlar amb la Maria Teresa Clotet, que és la mestra que imparteix la matèria d'emprenedoria a la Universitat de Manresa.
1: Bàsicament vam desenvolupar aquesta idea basant-nos en dos vessants, que és l'extensió i l'aplicació.
2: L'extensió és per plataformes, que et surt una notificació, tu quan vas fent scroll per TikTok, per Instagram, per YouTube, et surt una notificació on bàsicament et surt que la notícia és falsa i t'adjunta la informació real i d'on ve realment aquesta notícia. Considerem que podria ser integrable a l'Instagram, al TikTok i a l'X, i és això, que és una verificació instantània del contingut.
0: Un tema més interessant, sí, esperem que acabi veient la llum, perquè em sembla de moltíssima utilitat. És curiós perquè la verificació de notícies està relacionada més directament amb nosaltres, amb els periodistes, i el desenvolupament d'una aplicació potser està més relacionada amb la programació o la informàtica. Maria Teresa, com va néixer la idea d'impulsar aquest projecte en una carrera d'ADE?
1: És l'assignatura d'emprenedoria. I en aquesta assignatura el principal objectiu és posar en contacte el món de l'emprenedoria amb els estudiants. Intentant fer-ho el més real possible, vam decidir participar a l'AIFES. Clar, a l'AIFES es plantegen reptes reals d'empreses i institucions reals. Llavors, tots els alumnes del curs van seleccionar reptes i van fer un projecte per intentar donar una resposta en aquest repte. I les noies de tennis es van presentar i van tenir molt èxit.
3: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
6: Pues estamos en este gabinete para cafeteros repasando una semana, es que vamos a hacer dos o tres temas como mucho de los importantes que han ocurrido esta semana, que la verdad es que cada día que nos levantábamos había un tema para dedicarle a ese tema solamente un gabinete completo. Estamos con Julián Casanova, Elisabet y Víctor Guillot. Pasamos al tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además es muy curioso porque el mismo día exacto en que se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía del gobierno de España, el mismo día es el día que conocimos el auto de la audiencia respecto a Begoña Gómez y que iba a sentarse en efecto en el banquillo ante un jurado popular. Y diren, seguramente Elisa me dirás, esto es una casualidad, no, es de conspiranoicos pensar que eso ocurre el mismo día, ¿no?
7: Te lo diré, lo mismo que nadie se quejó, por ejemplo, de que tocara sacar la sentencia de David Sánchez el día que se jugaba el decisivo partido de la selección y que al día siguiente, pues eso fuera de faldón porque todas las portadas estaban ocupadas por el triunfo del maravilloso partido que hizo España. Quiero decir, las cosas salen cuando salen.
8: Es curioso porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha salido en todas las portadas de este país.
6: Bueno, eso que iba a decir yo exactamente. Es decir, que no en todas las portadas. En la prensa conservadora, la sentencia del TJUE no ha salido en ninguna. Aprovecharon para poner en portada lo de Begoña Gómez. Pero la sentencia sobre la ley de amnistía, esa que iba a romper España, contra la que la oposición montó 6 manifestaciones, que llevó a los jueces a hacer huelga vestidos con sus togas y que el Tribunal Supremo se negó a aplicar, no salió en portada ese día, en ninguna cabecera de la prensa conservadora.
9: No, más allá de matices.
6: Quede claro esto. O sea que si no fue casualidad, la supieron aprovechar muy bien para disimular y quitar de las portadas de los periódicos más importantes esa noticia, que es desde luego una noticia importantísima. Me pregunto si no es esto la razón, la sentencia del TJUE, me pregunto si no es esta la razón de la prisa que tiene el Partido Popular, que tenía el Partido Popular para conseguir que el gobierno cayese antes del verano. Me pregunto, ¿era esta sentencia que se veía venir o no?
8: Una pregunta muy oportuna. Yo creo que la legislatura tiene un vector central, una columna vertebral, es la amnistía, y después

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
0: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
2: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu i com sempre ho fem de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. Obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
3: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
2: Aquesta gran òpera, Aida, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
3: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aida que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
2: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aida de Verdi.
4: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: La platja del Trabucador és un dels paisatges més sorprenents de Catalunya.
6: Es tracta d'una estreta franja de sorra de gairebé 7 quilòmetres que separa la badia dels Alfacs del mar Mediterrani i que uneix el delta de l'Ebre amb la punta de la Banya.
5: Aquí l'horitzó sembla no acabar-se mai i la sensació d'amplitud és absoluta. Amb aigües poc profundes i un entorn modelat pel vent i les marees, el Trabucador ofereix una imatge canviant al llarg de l'any.
6: És també un lloc privilegiat per observar flamencs i altres aus del delta, especialment al capvespre, i és un espai idoni per practicar esports aquàtics com el caiac o el surf de vela.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
7: En verano es tiempo de soñar. Con que las fiestas del pueblo no se acaben. Con que la orquesta toque una más. Con bailar todos juntos en la plaza.
8: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: 12 y un minuto, 11 y un minuto en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenos días. Arrancamos en Cataluña con las primeras declaraciones del secretario general de Junts per Cat tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que avala la ley de amnistía por no entrar en colisión, decía la sentencia, con las normas comunitarias. Jordi Turull asegura que el fallo acerca sin duda el regreso del expresidente catalán Puigdemont y del resto de condenados. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
11: Sí, el secretario general de Junts, Jordi Turull, asegura que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un paso decisivo para el regreso de los que escaparon de la justicia española, entre ellos Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín.
12: I el retorn del president.
11: El retorno del president i de los exiliados, del conseller Puig i del conseller Comín, llegará. Tener toda la confianza, por mucho que algunos estén en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña.
12: Tornarà a Catalunya.
11: Acusa además a la justicia española de seguir actuando por venganza y define el fallo europeo como una gran victoria, tanto jurídica como política.
9: Palabras también sobre la amnistía del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que rompe su silencio tras su imputación en el caso Plus Ultra e investigación por las joyas encontradas en su despacho, para declarar hoy en una entrevista en El Mundo que la sentencia europea es histórica y contribuirá, dice, a zanjar la grave crisis política, institucional y social iniciada por el procés. Opina además Zapatero que el fallo refuerza nuestro Estado de Derecho. La última hora de los incendios pasa por Guadalajara y el fuego que afecta al municipio de La Mierla con unas 5.000

0: Y si el plan es un viaje de esos que se recuerdan toda la vida, muchos españoles están poniendo rumbo a Japón y al sudeste asiático.
1: Pero el verdadero momentum está en lugares como Albania, Turquía, Grecia y a largo plazo en Japón y el sudeste asiático. La gente está reservando antes y está más dispuesta que nunca a probar algo nuevo. Diría que el mapa de por dónde viaja España está expandiéndose este año.
2: Lo curioso es que este verano conviven dos maneras de viajar: quienes vuelven a su apuesta segura de siempre porque saben que no falla y quienes aprovechan para tachar de la lista ese viaje pendiente.
0: Grecia nunca ha dejado de estar entre las favoritas de los españoles. Más conexiones, precios competitivos y una combinación de playas, gastronomía, cultura e historia hacen que este año viva uno de sus mejores momentos.
3: Pues estos son los destinos preferidos de los españoles para las semanas que nos quedan de vacaciones de verano.
4: En Onda Cero, gente viajera, Carles Lamelo.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar amb maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música Les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com Detallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
7: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
8: Aleshores, quan tornem?
3: El dilluns 17 d'agost.
8: Però si potser hi ha partits de Lliga.
3: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
8: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
3: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
8: I si hi ha partits de Lliga?
3: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
8: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
3: Sí.
8: I amb tertúlia?
3: Sí.
8: I amb entrevistes?
3: Sí.
8: I també amb seccions?
3: Sí.
8: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
3: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
8: I quina temporada serà?
3: La 23.
8: Ala, el número de Michael Jordan.
3: No, el número de Déu Nostre Senyor.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
8: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
3: Va, prou!
5: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
4: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carles Lamelo.
3: Atención a esta mezcla. Un festival de música y un festival de ajos. Los ajos, que es un producto que identifican un territorio entero. Y además hay personas que lo convierten a los ajos en una obra de arte. Viajamos ahora a Las Pedroñeras, la capital del ajo morado, para descubrir una feria que va mucho más allá del campo y de la gastronomía, Víctor.
9: Así es la Feria Internacional del Ajo, la FIDA, que reúne cada verano a agricultores, cocineros, artesanos y viajeros alrededor de uno de los productos más reconocidos de Castilla-La Mancha. Este año será del 24 al 26 de julio y entre los puestos reconocemos uno donde el ajo, bueno, pues deja de ser solo un ingrediente para convertirse en ristras, centros decorativos y auténticas obras artesanales realizadas a mano, eso sí. Y además, su protagonista forma ya parte del récord Guinness, un récord recordín es muy especial, el de la ristra de ajos más larga del mundo.
3: Agustina Ramírez, artesana del ajo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.